0: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
1: Els caps de setmana són per recordar. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.

Un nom propi, bonic, angèlic. La versió d'un senyor que no té res a veure amb mi. Ho matitzo per si de cas. Es diu ni més ni menys que Christian Vidal. Va ser una cançó dels anys 70. Ah, Angelica, sempre per començar la banda sonora de la teva vida. Una d'aquelles cançons que tu, potser amb el pas dels anys, ja havies oblidat. Va sonar bastant aquesta cançó des de França. Ah, Angelica, amb el meu tocaio, Christian Vidal. Sempre per començar, una cançó molt especial. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Sempre fent de companyia, amb ganes de viure, reviure belles sensacions musicals. Sempre busquem una excusa que conformi dues hores de ràdio. Després de la cançó de Benvinguda a la cançó Salutació, anem ja aquí a desvetllar el secret d'avui. A ningú se li escapa que també, gràcies a la televisió, gràcies al cinema, hi ha hagut moltes bandes sonores importants. Pensarà, ara anirem de bandes sonores de cinema. Doncs no. A televisió, aquí al nostre país, més concret a la televisió espanyola, la televisió, la nostra, la pública, la que paguem tots, està clar, hi ha una sèrie que no fa massa es va retirar, però que va estar durant llargs anys en cartell. Va arrencar, si no em falla la memòria, l'any 2001 i es va mantenir bé fins començaments de la dècada del segle XX, d'aquest segle XXI, però dels anys 20. Vai, ens expliquem, no? Si us sembla, el llarg i ample d'aquesta sèrie Cuéntame, van ser moltes les cançons que el seu productor, el seu realitzador, el seu director, Miguel Ángel Bernadó, va incloure, perquè eren les cançons que sonaven de fons amb la vida antiga de la família Alcántara, no? Sonaven fragments de cançons que sonaven a les ràdios d'aquella època, allà a Madrid, mítiques emissores, que també alguna la podem recordar. I, en fi, ho resumirem fàcilment. Les cançons del Cuéntame, de la banda sonora de la sèrie televisiva Cuéntame, per ser en grans artistes, eh? El de Manol Arias, l'Ana Duato, el Ricardo Gómez, la Maria Galiana, en fi, Juan Echanove. Que bons, que bons. Una de les sèries més brillants, més encertades dels anys. Bé, la cançó Cuéntame, que amb la banda sonora de la sèrie la cantava, la canta l'Anna Belén, venia d'una cançó original dels anys 60, que va ser un dels temes d'inici de llançament a l'èxit de Fórmula Quinta. Què us sembla per començar si escoltem les dues versions, l'original de Fórmula Quinta i la versió d'Anna Belén? Amics, amics, les cançons del Cuéntame, el Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida.

Les cançons del Cuéntame, la versió de Fórmula Quinta, l'original. Paco Pastor. I l'Anna Belén i el seu fill. Fill d'ell i Víctor Manuel. El David San José. Les dues cançons del Cuéntame, la que va sonar a la sèrie, la de l'Anna Belén.

molt més modernitzada, però calia escoltar la versió original de l'any 1968 de Fórmula Quinta i el seu Cuéntame. Les cançons del Cuéntame, la banda sonora d'aquesta gran sèrie televisiva, avui algunes d'elles, perquè es van inclús editar tres CDs, tres compact disc, recopilant les cançons importants, sens dubte el millor primer, el segon, déu-n'hi-do, el tercer ja era molt testimonial. Para que no me olvides, les cançons del Cuéntame, i entre les moltes cançons que sonaven de fons amb aquella sèrie, amb aquelles imatges dures de la primera dictadura, de regents de la dictadura, primers de la transició, un tema era mític, únic i indispensable. Va ser un dels primers temes que el nostre país va exportar a la música internacional, a la música d'altres països, com va ser als Estats Units i la mateixa Anglaterra. Black is Black, els mítics Bravos i el gran Mike Kennedy. Les cançons del Cuéntame avui sonant al Para que no me olvides.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Tres dècades en antena.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

mítica Andorinya. Un dels darrers singles que van gravar en una etapa molt curta. Juan Pardo Jr., Andorinya, deliciosa, entranyable. Para que no me olvides, les cançons de la sèrie de la banda sonora de Cuéntame, des de l'any 2001 que va estrenar-se. Després farem una mica de simbologia d'aquesta sèrie ràpida. Les dues versions del Cuéntame, la versió de Fórmula Quinta i la versió de l'Anna Belén. El Black is Black mític, entranyable de Los Bravos, l'Andorinya de Juan Jr. I una cançó que va sonar moltíssim d'aquella època, d'aquelles que les censures mirava de refiló perquè es pensaven que amb el seu contingut hi havia alguna indirecta contra el règim de torn. La va compondre el mític Luis Eduardo Aute, que també la va arribar a cantar, però la versió més coneguda de Les Roses en el Mar va ser la versió de l'eurovisiva Maciel.

0: T'acompanya Joan Enric Vidal.
1: Cuéntame i les seves cançons de fons que sonaven en aquelles mítiques en ràdios d'Ona Mitjana. La FM encara era un possible projecte. La sèrie es va emprendre amb el propòsit de celebrar el primer quart de segle transcorregut des de la transició. Era l'any 2001. Em va quedar patent el seu esperit clarament didàctic en alguns capítols especials que tenien entrevistes documentals a personatges històrics de l'època, com per exemple els corresponents al president del Carrero Blanco o també a la mort del mateix Franco. Per mitjà de situacions, personatges i actituds de l'època poden resultar familiars al públic que les va viure en aquella època. La sèrie fa una evolució nostàlgica similars a The Wonder Years, aquells anys meravellosos amb la històrica sèrie d'Estats Units. Després de 8 anys amb antena, la sèrie Cuéntame, com passó, es va convertir en tot un referent. Va sobreviure a diversos vaivents polítics de ràdio i televisió espanyola i va ser emesa durant els governs de José María Aznar, Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy i Pedro Sánchez. La gravació del primer episodi començava el dia 29 de juny de l'any 2001 i es va emetre el dia 13 de setembre d'aquell mateix any. Tot i que dos dies després dels atemptats d'Al-Qaeda als Estats Units, va ser tot molt convulsiu. Per aquest motiu, i fins a la tarda del dia 13, es va estar considerant la possibilitat d'ajornar l'estrena per la gran commoció mundial que havien suposat els atacs a Nova York. Finalment, la regió espanyola va confirmar el dia 2 del mateix dia 13 l'emissió de la sèrie, que va estrenar-se a les 10 en punt de la nit. I tots amb el cor content de recordar altres temps, èpoques, feliçment, que són història. Complicats, difícils, però també nostàlgics. Per què no? Almenys en la vida familiar, sobretot.
2: I doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca.
1: Amigues, amics, les cançons del Cuéntame. Amb aquells, aquelles grans interpretacions d'Antonio Alcántara Barbadillo, que interpretava Manolo Arias, i Manolo Arias. La Mercedes Fernández López, que interpretava la gran Ana Duato. La Herminia López, la iaia de la família, la Maria Galiana. També el Miguel Alcántara Barbadillo, el germà de l'Imanolo Arias, el Juan Echanove, Ana Arias, Pablo Rivero, Ricardo Gómez, Carlos Hipólito. En fi, un gran repertori per una gran sèrie. Cuéntame, aquí, al Para que no me olvides, les seves cançons.

0: Las cançons del règim que sonaven en aquella època, A lo loco, la gran Luisa Linares i Los Galindos, la que també va cantar Hay quien dice de Jaén que no es tierra andaluza.
1: Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida.
0: Mira, que bé cantava la Rosalía, una de les nenes yeye de l'època dels 60. Amb la Hello, amb la Luisita Tenor, amb la Betina, cantants d'aquí de la terra, eh? I la versió del Tell Him Dile també sonava de fons. Amics i amics, les cançons de la banda sonora de Cuéntame hem tingut els pop-tops Olor, Guaylor i A lo loco de Luisa Linares i Los Galindos. Com podem veure el guionista, el que triava la música, que devia ser José Ramón Pardo, com no, el gran mestre de mestres de locutors de música, el que més en sap del país, sempre dic jo. Van triar cançons molt variades, des de temes mig folclòrics com aquest tema A lo loco de Luisa Linares, a temes mítics amb un grup també molt pioner en la música, com van ser els Pop Tops i el Olor, Guaylor. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. La banda sonora, les cançons de la sèrie televisiva Cuéntame. Dues dècades de bona audiència i de sentiments d'altres temps i èpoques, d'un temps, d'un país, o com diríem, temps era temps, diria el Gran Serrat, que també l'escoltarem perquè vam posar també alguna cançó en català. També la música italiana era molt important, bàsica en aquella època. Moltes cançons que venien d'aquells cantants de la generació dels 60 que van marcar el final d'una època i el començament d'una altra. Em quedo ara amb aquesta, en vindran més, eh? Il Mondo, una de les cançons més emblemàtiques del repertori de la música italiana cantada pel mític home de les ulleres negres, Jimmy Fontana.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.

Amiga mía i los brincos. I ara els brincos en la seva segona etapa. Sense Juan Pardo i Júnior, ja havien deixat el conjunt. I els germans del Júnior van entrar a formar part de... aquesta gran agrupació mítica i imprescindible amb els inicis del pop del nostre país, Los Brincos. I les cançons del Cuéntame que van sonant des d'aquest Para que no me olvides. Abans ja hem fet un recorregut amb els inicis del Per què, com i quan de la sèrie Cuéntame l'any 2001. Com passen els anys? Han passat 23 anys des de quan estem enregistrant aquest Para que no me olvides. Una sèrie que podríem considerar històrica però també al mateix temps dramàtica. En fi, pel trasfons que hi havia en aquella època. El tema del franquisme, la transició democràtica i un gran guionista, Miguel Ángel Bernardó. I també, abans hem parlat dels intèrprets, però hi havia també narracions de fons increïbles en les veus de la gran Victoria Prego i el Roberto Leal, que posaven la veu de fons a les explicacions d'aquesta sèrie Cuéntame. Los Brincos, Jimmy Fontana, Luis Arenares, Pop Tops, Maciel, Juan y Junior, Los Bravos, Ana Belén y Fórmula Quinta, a las dues versions de Cuéntame. També a la sèrie apareixia algun tema instrumental mític de l'època. Los Relámpagos van marcar tota una època com a pioners de la música electrònica del nostre país. Cinc nois universitaris que van donar un toc diferent, un so diferent a la música de conjunt, sempre sense cantar fora d'alguna rara excepció. Molts temes mítics, però qui no recorda aquest tema dedicat aquí, a la nostra terra, perquè el Relámpago són a dedicar-se a fer una mica de geografia històrica musical, agafant peces de diferents històries d'Astúries, de Galícia, d'Andalusia, en fi, i com no, de Catalunya. D'aquí van treure aquest tema a ritme de sardana que es deia Nit de Llampecs. Do you remember? Te'n recordes?

mític Summer Jungle. Los Iberos, també un grup també molt important, l'any 1968. Abans d'ahir mateix, Chica de Verano, Summer Jungle, va ser una gran cançó d'un conjunt també d'un pas molt curt del món de la música. Després vindria aquell mític Las 3 de la Noche, cantada en castellà, quasi bé medieval, i altres cançons ja que van donar pas. Els Iberos seguirien la seva carrera musical per separat, formant altres grans grups de la música del nostre país. També amb la sèrie Cuéntame, aquest Summer Jungle, aquella Chica de Verano, de l'any 68, encara en plena dictadura dura, pura i dura, va ser un tema important. Seguien arribant cançons i cantants d'Itàlia que sonaven de fons en aquelles mítiques en ràdios allà a Madrid, doncs s'inspirava la sèrie. Qui no recorda aquella mítica Ràdio Intercontinental, o aquella mítica Ràdio Centro, o aquella mítica Ràdio Madrid, o aquella mítica La Voz de Madrid, o aquella mítica Ràdio Espanya de Madrid, que va marcar tota una època en la ràdio, que tenien presència inclús aquí, en gran potència, arribaven aquí a casa nostra. La recordem també en carinyo, perquè també aquí a Catalunya es havia fet gran ràdio amb altres grans emissores que podien també sonar de fons amb la sèrie Cuéntame. Rita Pavone era una de les veus importants d'aquella època. Una de les seves boniques cançons entranyables, que també sonava amb una pinzellada de Cuéntame. ¿Qué me importa el mundo?

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang, cantava el Joan Manuel Serrat, i és que també allà a les ràdios de Madrid, amb la sèrie Cuéntame van posar, perquè el Serrat allà a Madrid era un autèntic ídol, i és encara. Joan Manuel Serrat, mite per sempre, i també amb la sèrie Cuéntame vam triar aquesta cançó, podria ser qualsevol d'aquella època, però aquest mític ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, va ser realment molt important cap allà als anys de la nova cançó catalana, que tenia també un gran arrelament fora de Catalunya. I de França què? Abans hi hem parlat d'Itàlia, però de França ens arribaven també, que sonaven en aquella època, molt bones cançons. No masses, no totes, però algunes molt, molt marcades, molt assenyalades, que vam deixar una petjada molt important. Una de les mítiques de la música francesa, molt habitual aquí al Per a qui no m'olvides, és la mítica i ja desapareguda François Hardy. Parada i es farà de moltes cançons, però parlar d'aquesta és un autèntic emblema de l'any 1966. Tous les garçons et les filles de Montmartre se promenen dans la rue des Pardus. Que bonica! Recorda joventut, adolescència i infantesa.

0: recordant a Nino Bravo l'any 1972. Era una banda sonora total també que va sonar a Cuéntame. Les cançons del Cuéntame, para que no m'olvides, cada cap de setmana en sintonia Remember, recordant altres temps, èpoques, sensacions, vivències i passatges de la vida. Banda sonora de Cuéntame, avui el Para que no m'olvides, un canal a llibertat, també mirat de refiló, en aquella època, però va passar. Nino Bravo, quants records i quina veu.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
2: Des del Penedès i per tot el món, Para que no me olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.

mi que fuera del repertorio y los tres sudamericanos, no más habituados del Para que no me olvides. Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca. Y es que en aquella época, als anys 60, quan es va gravar aquesta cançó de los tres sudamericanos, que també van cantar altres trios i altres conjunts de l'època, hi havia una autèntica dèria, una autèntica febre en promocionar Mallorca, i evidentment el turisme va ser el gran boom dels 60, i com no, com a màxim exponent, abans que esclatés el fenomen de les Illes Canàries, era més fàcil anar fins a Mallorca, i com no, aquesta cançó parla de Mallorca, com moltes altres cançons que no recorda aquell tema que es deia El Puente, que tenien que construir de València a Mallorca, per anar més ràpids, i que cantaven los mismos. Los tres sudamericanos, entranyables d'aparicions continuades a la televisió en blanc i negre de l'època, l'Alba Maria, el Darío, Johnny, sudamericans afincats al nostre país, i aquí se van quedar a viure ja per sempre. Que bons eren i en quin bon estil tenien sempre ella, sobretot. Alma Maria, que van acabar regentant un cèntric bar a Barcelona, molt a prop de la plaça Francesc Macià. Los canarios van ser importants i també la van posar de fons, perquè calia també obrir el país en aquella època a l'exterior. I les emissores de ràdio van ser fonamentals en posar música que no fos cantada en castellà i algunes que venien de les regions, com es deia en aquella època. Bé, doncs, hi ha haver-hi conjunts. Abans hem pogut sentir els mítics pop-tops amb el tema Olor, Wailor, agafant un tema del cànon de Pachelbel que van adaptar perfectament de meravella amb el seu cantant Filtrin. Però va haver un conjunt amb arrels del país que tenia un gran solista que a la llarga seria executiu de la Societat General d'Autores amb alguna polèmica que altra, el

Tede Bautista, que va cantar de meravella. Tede Bautista i Los Canaris van ser un grup experimental que també van trencar els motllos de conjunts com van fer els pop-tops de ser 4 o 5 components. Ells eren, si eren a Bayrat, entre 6 i 7 components, crec que més aviat 7. Los Canaris, qui no recorda aquell mític Get on Your Knees, un tema realment imperatiu. Ponte de rodillas!

Abre la muralla, tema mític reivindicatiu, tot un símbol d'aquella època que van cantant a Belén i Víctor Manuel. La versió original venia de la música sud-americana de Xile, dels Calchaquis, que va ser prohibida perquè, evidentment, en aquella època diu unes coses que deia aquesta cançó no era massa bo per la salut mental, que ballava molt la censura aquí al nostre país. Ho diem d'aquesta manera perquè realment és com ho sentíem i com també, en certa manera, ho havíem viscut amb els nostres inicis al món de la ràdio, en què algunes cançons hi havia cada 10 o 15 dies aquella llista famosa que arribava des del Ministeri de Informació i Turisme i que deia canciones no radiables. I, en fi, entre elles la muralla era una d'aquelles. Després la van cantar, evidentment, també des de Canàries, Los Abandeños. També aquí la versió de l'Anna Belén i el Víctor Manuel. Però és un tema mític que també va sonar amb la sèrie Cuéntame. Les cançons del Cuéntame, no parlem més. També hi havia grans boleros que va incloure el que se n'encarregava de fer la selecció musical d'aquesta sèrie Cuéntame. Un dels grans boleristes de l'època que va arribar des de Mèxic, petit però encantador, i que tenia unes cançons tendres, romàntiques, amb les que amb el seu fons s'han dit i han fet coses meravelloses. Estem parlant de l'Armando Manzanero i aquesta cançó, Contigo aprendí.

0: Los chicos con las chicas, los bravos repeteixen abans amb el Brick, a Little Lovin', abans amb el Black is Black, i ara també amb la cançó emblemàtica de la seva primera pel·lícula, Los chicos con las chicas. Cuéntame cómo pasó. És una sèrie de televisió feta al nostre país, a més de per la U exclusivament. La sèrie narra, situant-se en una combinació de microhistòria i macrohistòria, les vivències d'una família de classe mitjana de Madrid, els Alcántara. Durant els darrers anys del franquisme i els començaments de la transició Made in Spain, i és a la vegada una crònica sociopolítica de l'època. El seu nom prové de la famosa cançó Cuéntame, composta pels creadors musicals Pablo Herrero i José Luis Armenteros, antics components de Los Relámpagos, que també puc sentir abans amb el Nit de Llampecs. I que va estrenar-se la cançó que venia dels anys 60 a l'any 1968 de Fórmula Quinta. Abans ja hem pogut sentir la versió de Fórmula Quinta, la versió de l'Anna Vélez. Des del seu primer episodi, a més el dia 13 de setembre de l'any 2001, Cuéntame reflecteix els canvis experimentats en el país a partir de l'any 1968. La ficció s'inicia a l'abril d'aquell any amb la victòria eurovisiva autènticament impactant de la Maciel, cantant a Anglaterra i en competència amb el Congratulations de Cliff Richard, fins previsiblement, segons va afirmar el novembre de l'any 2007 el productor de la sèrie Miguel Ángel Bernardó, al final de la transició. Va acabar-se, l'última va ser emesa el dia 29 de novembre de l'any 2023, o sigui que un recorregut de 22 anys. Cuéntame! Manuel Arias, Ana Duato, María Galeana, Juan Echanove, Pablo Rivero, Irene Vicedo, Ana Arias, Santa Carla Gómez. I les veus de fons de narració de la Victoria Prego i el Roberto Leal. Tota la història, per uns d'infantesa, per altres d'adolescència, per altres de joventut i per altres ja de vida quotidiana fins a arribar als nostres dies. Tinguis els que tinguis, Cuéntame és la banda sonora de la teva vida, com també ho és el nostre Para que no me olvides. Aleluya, número 1.
1: Estas son las cosas que me hacen olvidar.
0: La versió original de Luis Eduardo Aute, també al Cuéntame.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
2: Des del Penedès i per tot el món, Para que no me olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.

política i també a Cuéntame, amb èpoques de reivindicació, de transició, i que, en fi, la Maria Marbonell li posava el sentiment necessari. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Cançons que van triar-se per la sèrie Cuéntame entre el dia 13 de setembre de l'any 2001 i el dia 29 de novembre de l'any 2023. 23 temporades, 413 episodis. Cuéntame, la banda sonora de la teva vida també de fons, amb aquelles ràdios mítiques de l'època. També començava a arribar música internacional i també se'n van incloure poques que venien de l'estranger, però algunes eren imprescindibles. La meravellosa cançó, la meva preferida, la meva dedicatòria sempre per Moody Blues. Night 587 també sonava i molt. És un tema de l'any 1968. Complert, entranyable i total. Que no em preguntin quin és el millor. Jo ho tinc clar. I tu?

0: per acabar, impossible. Bueno, encara queda algo, eh? Cap rei, c'est fini. També sonava la sèrie Cuéntame, la música del gran Hervé Villar, un dels títols de la música de la chanson francesa dels anys 60 i 70. Hervé Villar, Cap rei, c'est fini. Aquí cantada més o menys en cert per molts cantants, entre ells el Mitchell i també els Mustang.
1: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.

El nostre recorregut per les zones nostàlgiques va acabant-se. Les cançons de Cuéntame'ns en queden algunes. Farem segona part, en parlem. Fórmula Quinta, Diana Beren i el Cuéntame. Black is Black de los Bravos. Tanduruña de Juanes Junior, Rosas en el Mar de Maciel, Olor Guaylordos Pop Tops. A lo loco se vive mejor de Luisa Linares y los Galindos, curiosa, ¿eh? Il Mondo de Jimmy Fontana. Amiga mía de los Brincos, Nit de Jan Pex, de los Relámpagos, que me importa el mundo de Rita Pavone. Ara que tinc 20 anys de Joan Manuel Serrat, Tu le garçons et les filles. François Hardy, Libre Nino Bravo. Me lo dijo Pérez, preso americano. Don Yurnis, Canarios. La Muralla, Van Belén y Víctor Manuel. Contigo aprendida, Armando Manzanero. Los chicos con las chicas de los Bravos. Aleluya, número uno de Luis Eduardo Aute. Qué bolona que te sienta, María Omar Bonet. Ay, Jingui Chat en versión curta de Modi Blues. Capri Sefini, Hervé Vilar. Se finí, s'acaba el temps de ràdio. Tornem la setmana que ve, en cap de setmana, en divendres, dissabte, diumenge, l'hora que sigui, des d'aquests punts del dial o des de qualsevol aplicació tecnologia actual. Arreu del món, des del teu dispositiu, el teu mòbil, la teva tablet, o també per les zones de la ràdio, amb aquesta emissora que ara escoltes. Petons per elles, abraçades per el Joan Enric Vidal, perquè no m'olvides, 3 dècades amb antena. Ei, corre la veu, recomana'ns, perquè el que escoltis aquí rarament ho podràs escoltar a altres bandes, freqüències i sintonies. Acabem, gràcies.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: totes i a tots, hola a tothom. Toca donar sang i plasma el dilluns 13 de juliol a Sant Pere de Riudebitlles. Sí, ja es podeu apuntar per donar sang i plasma el proper dilluns 13 de juliol a les Escoles Velles de Sant Pere de Riudebitlles de 17 a 21 hores. Fem una crida i un agraïment especial a totes i tots els joves que participen en aquestes donacions o que s'apunten de nou. Prenent el relleu generacional, són fonamentals perquè la sang i la vida segueixi fluint. Ah, i en aquesta donació del 13 de juliol, aquí a Sant Pere de Riudebitlles, sortejarem entre els donants 4 paneres. Gràcies per participar-hi. Us podeu apuntar per la donació a bandesang.net/donar o bé al telèfon 93 557 3566. El vincle que ens fa immensos. Ja sabeu, viu i fes viure. Donar sang és estimar. I no tingueu por, només és una punxadeta. Us hi esperem. Toca donar sang i plasma. Toca rebre vida. Deixa una empremta en algú per sempre. Fa una difusió.
1: Ona Guilla. 107 FM.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
1: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.

0: Hola a totes i a tots. Hola a tothom. Aquí tenim el 12è vermut de la ràdio dels nostres amics de Saviesa Popular. Aquest 12è vermut de la ràdio, la nostra benvolguda Montse Bueno i els nostres amics de Saviesa Popular aporten les seves experiències en relació a les històries reals visualitzades a la pel·lícula El último suspiro. És una història en què l'escriptor Fabrice Toussaint i el metge de cures pal·liatives Agustín Masset parlen sobre la por a la mort. El primer, per la seva experiència. El segon, per les viscudes dels seus pacients. Aquesta pel·lícula els ha portat a comentar amb valentia, profunditat i serenor sobre la vida i la mort. Aquest tema dur i poc abordat. Els estadis previs a la mort. Com ho veuen altres comunitats, societats, savieses del resta del món. Els acomiadaments, familiars, amics, animals de companyia. El deixar anar, la tristor, l'angoixa, els diferents patiments, els desitjos, la pau. Us animem, avui més que mai, a visualitzar aquesta interessant pel·lícula El último suspiro. I també us animem a escoltar lo compartit en aquest vermut tertúlia, en aquest vermut de la ràdio, on han quedat reflectides les reflexions basades en les seves pròpies vivències, experiències, anècdotes dels nostres amics i col·laboradors de Saviesa Popular. A gaudir-ho!
1: Bon dia a tothom, tots els que estem aquí, tots els que ens puguin escoltar avui. No tenim convidats, som nosaltres els convidats, perquè divendres passat vàrem veure una pel·lícula i ens venia de gust parlar-ne. Abans de començar aquest programa de ràdio, hem fet una ronda de converses, ens hem expressat, hem compartit per estar més còmodes, perquè el tema del qual parla la pel·lícula o dels dos temes que parla són dels temes més tabús a la nostra societat avui en dia. La pel·lícula es titula El último suspiro, és una pel·lícula de Costa Gavras. És un director que ara té 93 anys, però que quan la va rodar, el 2024, en tenia 91. El tema del qual parla és un tema que algú de la seva edat probablement en té més consciència que en altres edats, tot i així, parla de fets reals, és a dir, que les històries que s'expliquen a la pel·lícula és un compendi d'històries que estan vinculades a un treball que fan un escriptor i un metge a partir de la filosofia dels últims anys de vida, doncs és una història real, és a dir, el senyor Fabrice Toussaint i el senyor Agustín Masset, no sé si ho dic bé en francès, existeixen i van escriure un llibre, i a partir del llibre que explica aquestes vivències és que el Costa Gavras fa un guió d'una pel·lícula que després roda. De què va? De què va la pel·lícula? Va d'un diàleg filosòfic sobre la vida i la mort. I en aquest cas tenim un filòsof que, tot i parlar de la mort i la bellesa durant tota la seva vida pràctica i tenir molt d'èxit professionalment, és un senyor que viu la vida amb por i ansietat, i tenim un metge de pal·liatius que era un metge convencional fins que va anar a Àfrica i torna amb la idea fixa de ser metge de pal·liatius. El projecte que aquest metge de pal·liatius junt amb la sanitat francesa munta és el que d'alguna manera l'escriptor el que l'escriptor s'apropa i surt totes aquestes experiències, que el que veiem és la feina del metge de pal·liatius i el seu equip amb la presència d'aquest escriptor que

0: i que és, sobretot, i d'aquí del que es parla molt, és del patiment previ a la mort. Que potser els occidentals, la societat occidental, ens fa més por al patiment que a la pròpia mort. No? Llavors, res. La pel·lícula El último suspiro és de l'any 24, la veiem i a partir d'aquí cadascú es va anar portant la seva pròpia impressió. Quan vam acabar vam dir que és una pel·lícula que tot i el tema ens havia agradat molt. Per mi és una pel·lícula molt esperançadora, amb la mirada que ens posa o que ens proposa davant d'aquests moments de la vida. No? Llavors, en primer lloc tinc en Xavi, començo per aquí. Xavi, què tal? Com vas viure veure aquesta pel·lícula, que no és massa convencional?
1: Sí. Molt bé.
0: Sí? O sigui, bé, molt bé, parlant d'una pel·lícula que parla del patiment, de la mort. Què diries? Com diries de què parla? De què parla?
1: De Ranier.
0: De
1: Ranier, o L'últim suspir.
0: L'últim suspir és el títol, sí, en francès, tu l'has dit millor que jo. Però... de què va? Què veiem en aquesta pel·lícula?
1: Un tou de gent que està fotut. Sí.
0: Un tou de gent que està fotuda.
1: Sí. L'Àngela Molina.
0: Sí.
1: M'agrada molt.
0: T'agrada molt en general i en aquest paper també. Ella sempre fa bon paper. És una passada. La pots creure encara que faci de personatges molt diferents.
1: De gitana.
0: Aquesta, en aquest cas fa de gitana. La gitana que arriba amb tota la seva família a la sala o a l'edifici on es fan aquests pal·liatius perquè ella té una malaltia terminal.
1: Però no es diu ni la malaltia ni què.
0: No cal.
1: No cal.
0: No cal. Molt bé. I a tu t'impressiona especialment per què?
1: La puja a dalt de la rulot, tanquen la porta amb molt...
0: I allà fan el seu procés.
1: Allà ho passen tot.
0: De fet, la pel·lícula, anem posant en situació, la pel·lícula el que explica és que cada persona és un món i que cada persona, d'alguna manera, té dret a poder compartir amb els cuidadors mèdics com vol que sigui. I, d'alguna manera, els cuidadors mèdics... que treballen amb en Cat Merat, amb l'actor, que amb Agustín Masset, amb aquest metge, el que fan és expressar què creuen que seria millor per aquell pacient, independentment del tema mèdic, a nivell personal, a nivell de vincle...
1: Aquell noi, aquell senyor que s'està morint...
0: Amb la moto. Si algú és...
1: Presenten les motos, tots...
0: Parlen dels rituals, de que si una persona ha tingut rituals al llarg de la seva vida, quan arriba la mort, necessita potser continuar d'alguna manera amb aquest ritual, no? I aquí, aquesta història, el que ens explica dintre de la pel·lícula és que un senyor és acompanyat per tots els seus companys d'aventures, en aquests últims moments. Ell expressa aquest desig, no? I això el tranquil·litza, això d'alguna manera li diu, ja estic en pau, no? He fet el que jo volia. Molt bé. Continuem amb la Montse. Montse.
2: Hola.
0: La Montse. Gràcies. D'altra banda. Gràcies a la Montse vam tenir aquesta pel·lícula perquè la seva filla... ens va ajudar a trobar-la i a poder-la visionar així en petit comitè, al taller, en el marc d'un treball.
2: Sí.
0: I quan tu l'has vist, després d'aquest procés de ara la busco, ara la trobo, ara la comparteixo, què diries?
2: A mi m'ha agradat moltíssim la pel·lícula i hi ha molts punts molt importants. Sobretot hi ha un, que és el de Xana.
0: Ahà, que hem treballat en aquest taller sí. El trimestre passat.
2: Perquè, clar, hi ha molts casos, no?, en aquesta clínica. I hi ha casos que també la família no deixa anar a la persona. Que decideix partir d'aquest món amb una dignitat, no?, i volent anar-se'n de la manera que ell vol.

0: pagadas es troban que la família que no sé què, per diversos motius, no? I aquesta pel·lícula reflexa molt bé que podem decidir quan volem anar d'aquest món, però que la família també ha de deixar anar, que és molt important.
1: Una de les coses que a mi em va impressionar més quan en un grup de treball vam estar parlant de... Bueno, és que no puc estar mitja si em sembla que surto de la càmera o baixo.
2: No, al contrari, ja va bé, ja.
1: Sí, sí.
2: Aquí quedes molt baixa.
1: Ah, doncs sí. Ja ho soc, normalment.
2: Sí, així, sí?
1: Doncs quan vam fer un treball durant 4 mesos amb un grup de gent en el qual eren gent que estava bé, que era gran, però que estava bé i volien continuar bé fins al final. I en aquell treball vam estar parlant de, sobretot dels dies i els anys previs, mesos i anys previs a la mort.
0: Sí.
1: La gent tenia més por al patiment que a la mort en si i eren molt conscients de que hi ha moltes coses que ens atrapen, no? Ens atrapa la família, sí. Ens atrapa les coses materials, ens atrapen les coses que encara no hem fet, les vivències que volíem i no hem tingut,
0: clar.
1: Tot això ens atrapa.
0: Sí, sí, sí.
1: I d'alguna manera, el que també diu aquesta pel·lícula és que no ens deixa marxar en pau.
0: Exactament.
1: Potser és important saber, això que deia la Montse, que hi ha savieses al món que creuen que sí que tenen a dir alguna cosa en com marxen i quan.
0: Sí.
1: I aquestes savieses tenen menys patiment, registren
0: sí.
1: Menys patiment, perquè pensen això, que tenim alguna cosa a dir. En aquesta pel·lícula, l'equip mèdic del metge de paliatius, i això és el que explica el llibre després l'escriptor, dona marge perquè la gent pensi que realment té coses a dir sobre com.
0: Clar.
1: I veiem com, quan expressen això, la mort arriba. Perquè deixen anar.
0: Clar.
1: O deixen a la dona, o al marit, o acomiado del gos, que no pot entrar a un centre mèdic, però que jo necessito acomiadar-me del gos que m'ha fet companyia els últims anys.
0: Alguna cosa que t'ha quedat pendent, que la fas i en aquest moment ja és quan ja pot anar en pau.
1: Mm-hmm.
0: Sí. És molt important poder decidir com vols anar-te'n.
1: Llavors, aquesta pel·lícula el que ens està dient és això. I en Costa Gavras, que té 91 anys, que és el director, probablement està reflexionant sobre aquest tema, també, no?
0: Sí.
1: Perquè en 91 anys suposo que les coses que les planteges d'una manera diferent.
0: Sí.
1: Molt bé, gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Ernest. Mira, cosa que ha tingut el barret de l'Ernest. El deixo aquí, eh, Ernest? A veure, Ernest, què tal? Com ho vas viure, tu, això de la pel·lícula que vam veure divendres passat?
3: Molt emotiva.
1: Molt emotiva.
3: Molt d'allò, que la vida s'ha de prendre amb consciència cada dia. Cada dia tens de llevar-te, d'esmorzar, anar a dinar, sopar i anar a dormir un altre cop. I és un dia per altre, cada cop fas les mateixes coses i desenvolupes diferents temes.
1: Ahà. Aquell escriptor que acompanya el metge, te'n recordes? Vols que em posi l'altra banda?
3: Yeah.
1: Em poso l'altra banda.
0: És l'altra, sí.
1: Aquell escriptor que acompanya el metge amb els diferents casos,
3: sí.
1: Aquell escriptor ho porta fatal, oi?
3: Sí, molt fatal.
1: Sí, tot i que ell ha escrit sobre el tema, tot i que ell se suposa que és un expert a la vida quotidiana, que és del que parlaves tu, ho porta una mica malament.
3: Sí.
1: Què té? Té molta por? Què més li passa?
3: Que escriu i no entén el que li passa a altres persones.
1: Fixa-t'hi. Sí, se suposa que és un expert, però en canvi ell, quan veu els casos reals, ho viu amb certa angoixa, oi?
3: Sí.
1: Per què creus que ho viu amb certa angoixa?
3: Perquè veu el patiment de la gent.
1: Ahà, i llavors ell d'alguna manera el mimetitza, se'l porta cap a ell, oi?
3: Sí.
1: I ell això encara no ho té paït.
3: No.
1: Molt bé. Anem a la Rosa. Rosa, digue. No sé pas on te posar-te això. Aquí mateix, mira,
0: Aquí.
1: Ah, aquest és un...
0: Sí, sí.
1: Escolta'm una cosa. Te'n recordes de la pel·lícula, eh? Aquest metge que venen persones en diferents situacions i ell i el seu equip intenten que estiguin el millor possible i d'alguna manera que puguin fer el que els hi ve de gust, no? Mm. Tu com la vas veure?
0: A mi em va semblar bastant realista, però que també tenia un punt d'un final potser més feliç. No?
1: Un final potser més feliç.
0: Potser més feliç. Aleshores, és veritat que la realitat que viuen és molt, molt, molt bèstia, no? Jo no, afortunadament, jo em trobo bé i no tinc cap mal de res, no sé, mal de panxa, si menjo alguna cosa, però generalment el meu cos està bastant equilibrat així, no? I això també ho agraeixes, no?
1: En aquest moment ho agraeixes potser més, quan
0: exacte,
1: veus que n'hi ha d'estar més
0: contents. Exacte, exacte. Llavors, bueno, doncs estic contenta de trobar-me bé, sense cap mal que em faci patir exageradament, i que don gràcies a que tinc aquesta salut més equilibrada, no sé, perquè és que de veritat jo no tinc cap malaltia exagerada. Potser si algun dia menjo alguna cosa que no em va bé, doncs a lo millor aquell dia la panxa em fa mal, però generalment he de dir que gràcies a Déu estic perfectament.
1: Que sigui molt per molts anys.
0: Sí,
1: que sigui
0: és
1: per
0: veritat,
1: molts anys.
0: És veritat, és veritat. Vull ser una iaia i ella.
1: Molt bé, iaia i ella. En tot cas, la meva pregunta és, tu diries que et queda alguna cosa per fer allò que diguis? Ells ens fan reflexionar sobre què ens queda per fer perquè d'alguna manera ho puguis resoldre. Hi ha alguna cosa que tu diguis, això encara no ho he fet i m'agradaria fer-ho?
0: No, jo estic satisfeta amb el que he fet.
1: Molt
0: no
1: bé.
0: Necessito fer més... A veure, si faig més coses que em surten en el moment i que les puc fer... Sí que les faré.
1: Uh-huh. Però no et queda cap recança.
0: No, de veritat.
1: Ah, doncs això està molt bé.
0: Home, sí, perquè això et dona tranquil·litat.
1: És que, de fet, has dit una cosa molt interessant, dues, ara amb la tranquil·litat. Una és que la Rosa ha parlat d'agraïment. Us hi fixeu que en tots els casos les persones tendeixen a agrair? O li donen les gràcies al metge, o li donen les gràcies a l'equip mèdic, o li donen les gràcies fins i tot a l'observador, que és aquest escriptor, quan està per allà al mig. Uh-huh. Tothom surt d'allà aliviat i content. Això és molt important, l'agraïment, no?
0: L'agraïment.
1: I l'altre és la tranquil·litat.
0: Sí, sí, sí.
1: No notàveu, cert, en tots els casos, quan arribava una mica el procés final, una tranquil·litat?
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: Clar, potser el que busquem d'alguna manera és tranquil·litat i agrair és un procés
0: de tranquil·litat.
1: De tranquil·litat.
0: Exacte.
1: Molt bé,
0: sí,
1: molt
0: sí.
1: Interessant.
0: La veritat és que sí, jo estic contenta de que em trobi bé de moment d'aquí fins allà. A veure, si algun dia me fa mal, jo què sé, em torno jo sí, però són coses puntuals. Jo puc dir que generalment estic la mar de bé.
1: Doncs que sigui
0: estic
1: per...
0: xula.
1: Estàs xula, però que sigui per molts anys aquesta xuleria. Aquesta d'aquest tipus.
4: Molt bé.
1: A veure, Dolores. Ai. Permíteme, no te lo tomes mal, que te voy a poner aquí. Ay, que te he rozado. Espérate que se me pone al revés. Ara. A ver, Dolores.
5: A ver.
1: A todas esas personas que aparecen en la película, sí. pues tienen un deseo. ¿Hay alguna historia que a ti te impactará más? ¿La de la gitana, la del perro, la de la mujer, la del dinero, la de las motos?
4: La de los gitanos mismos, a mí me da igual.
1: El gitano, bueno, me da igual.
4: Da igual.
1: O sea, que todas te gustaron de algún modo.
4: Todas me gustaron, sí.
1: ¿Sí? ¿Y crees que esas personas, como decía ahora Rosa, se van en paz, se van tranquilas?
4: Yo pienso que sí, porque si hacen un bien, pienso que se van tranquilas.
1: ¿Tú sabías, bueno, no lo sabías, te lo digo yo ahora, que el hospital que montó este médico y que vemos en la película, porque está basado en hechos reales, se desmanteló poco tiempo después? ¿No tuvo financiación?
4: No sé.
1: Pues ¿qué te parece del hecho de que se ponga en marcha un proyecto como ese y que luego se acabe cerrando porque no hay dinero?
4: Pues no sé si es que no hay o que se los deban.
1: En todo caso, yo lo que entraría a hablar es si realmente sí. Me interesaba que hubiera otras formas
4: hubiera
1: de
4: otra
1: morir.
4: Forma de morir.
1: Sí. Porque esa es una forma distinta de morir.
4: Sí.
1: Tú tienes la suerte de estar acompañada en tu vejez por la familia, sobre todo por tu hija Carmen.
4: Sí.
1: Estás respaldada, sostenida.
4: Sí.
1: Pero en realidad, la realidad de muchas personas,
4: están
1: por ejemplo,
4: solas.
1: Es que están en,
4: están
1: una, en sola, un centro.
4: En un centro, sí.
1: Solas no, pero bueno, están en
4: están
1: un centro.
4: En un centro y no tienen familia y la, no,
1: o que no
4: están
1: tienen
4: con
1: familia,
4: ella.
1: O que la familia
4: no
1: está
4: puede.
1: Con ellos, no puede.
4: Sí.
1: De acuerdo. ¿Crees que eres una privilegiada?
4: Hombre, yo pienso que sí. Sí.
1: ¿Y estás agradecida?
4: Porque yo tengo mucho.
1: Vale.
4: Sí.
1: ¿Qué diferencia hay entre ti, entre tú, viviendo en casa, con alguien que te acompaña, en estos momentos en que aparecen inconvenientes de la edad? Que
4: sí.
1: Si ahora esto, que si ahora
4: si
1: aquello.
4: Lo otro.
1: Que hoy te dolerá más este lado derecho, pero ya tienes ahí como un bagaje.
4: Ya tengo como...
1: Que si esto, que
4: sí.
1: Si lo otro, que
4: sí.
1: Si ahora...
4: Sí.
1: Entonces, ¿Qué diferencia crees que hay entre alguien que vive en casa con la familia o alguien que está en un centro?
4: Yo pienso que mejor estar con la familia que en un centro.
1: Vale.
4: Porque yo tengo a mi hermana que está en un centro y estaría mejor con sus hijos con él, en el centro. Aunque está muy bien en el centro. Pero esa cosa ella la tiene.
1: Pero tú sabes que la familia que sostiene sí. A una persona mayor o a una persona
4: sí,
1: enferma es
4: tiene
1: duro.
4: Que estar duro, ya. No sé, bregar con una persona mayor que no entiende muchas cosas.
5: Pero hay que hacerlo.
4: Tiene que...
5: Tiene que ir haciendo...
4: Haciendo, como dice la Ángela.
6: También hay circunstancias...
1: Hay circunstancias, claro.
6: La no puede estar con nadie.
4: No, ella no puede estar.
6: Tiene una enfermedad
4: mental
6: que no sabe cuidar ni hablar.
1: Claro, hi ha malalties que són més dures que d'altres en el sentit de cuidar. Sí? En la pel·lícula el que veiem sobretot és malalties terminals.
6: Sí.
1: El que veiem a la pel·lícula és gent més jove o més gran. No veiem tant belleses.
4: No
1: veiem tant gent gran, sinó que veiem gent que doncs tenen això. Normalment un càncer que els porta a estar en situacions límit, no? Però bueno, ja que teníem aquí la reflexió d'estar en un centre, clar, un centre amable com aquest, la pel·lícula
4: sí.
1: Realment ens reflecteix un edifici que podria haver estat un palauet a França, apartat una mica del bullici, clar, hi ha uns jardins, és molt bonic.
4: Sí. El espacio es muy bonito. Sí, es muy bonito, pero con su familia estaría mejor, pero ella
1: ¿sí?
4: está que no puede estar.
1: Incluso los que aparecen en la película que están muy enfermos, ¿tú crees que estarían mejor en casa? Si pudieran.
4: Yo pienso que no.
1: No, en ese
4: no,
1: sentido, cuando
4: ese
1: ya
4: sentido.
1: Está la enfermedad muy avanzada y hay muchas necesidades
4: sí.
1: físicas,
4: yo pienso
1: ¿tú crees
4: que
1: están
4: está
1: mejor
4: en
1: el
4: hospital que en tu casa?
1: Acordémonos que a lo mejor no lo recordamos porque es el primero del caso de la chica joven. Nos acordamos,
4: sí,
1: ¿eh? Del caso de la chica
4: sí.
1: joven. También. Gracias.
4: Vale,
1: te quito bien. Este pompón. Y el pompón se lo ponemos
4: no,
1: a Ana.
4: El pompón.
1: Permítame usted, ¿eh?
5: No me pincho.
1: No te pincho, ¿no? Ah, bueno, queda una mica así.
5: No te pincho.
1: ¡Ana!
5: ¿De qué tienes gana?
1: Pues ha sonado rimado y todo, ¿eh? ¿Ana, de qué tienes gana?
5: Claro.
1: Pues yo te digo de qué tengo gana. Uy, no sé. Ahora me has pillado. ¿Y tú de qué tienes ganas?
5: Pues yo, hombre, estoy aquí muy contenta.
1: Ah, muy bien.
5: Y estás tú también.
1: Ah, muy bien.
5: Y todos que están aquí.
1: Genial.
5: Y ya está. ¿Qué quiero más?
1: Pues mira, sería muy bonito relacionar eso con la película, ¿no?
5: Sí, o sea...
1: Porque hay ahí mucha humanidad, ¿verdad? Hay mucha gente rodeando ese momento en esa película, ¿verdad? Y hay gente, el equipo, las familias en general son muy receptivas, algunas más, algunas menos, pero hay mucha gente apoyando y sosteniendo eso en esa película, ¿verdad?
5: Sí, estaba muy bien.
1: ¿Te gustó?
5: Muy bien, sí. Pero sí que estaba bien.
1: Sí, dices...
5: Es verdad, sí estaba.
1: Sí, todo el mundo dice que sí, que le gustó, que era una película así.
5: Sí, normal. O sea, una cosa que dice, que está haciendo tu vida.
1: Sí. Casi. Y de algún modo lo que dices tiene sentido, porque lo que ves ahí reflejado es un poco la vida de todos, sí, o la que hemos vivido con personas que conocemos,
5: sí,
1: ¿verdad?
5: Sí.
1: ¿Tú tienes perro o gato?
5: No lo quiero.
1: Bueno, no has vivido con...
5: A ver, que lo quería porque los niños venían y yo... El perro, y digo, pobre, lo estoy amargando. Digo, porque vaya el perro a otro sitio, ya está.
1: Vale, o sea, pobre, tú ni has convivido con perro ni convivido con gato. Ya tenías los hijos para convivir.
5: No,
1: quiero llevar, no quiero poner al mismo nivel los hijos que los gatos y los perros, ¿eh? Pero me refiero a que, nada más lejos de mi intención. No, pero... Lo que ocurre es que cuando crías hijos muchas veces, y tú tienes tres.
5: Sí, yo tengo tres.
1: Y trabajas.
5: Sí.
1: Tu marido, tú trabajas, pues no queda mucho tiempo. Bueno, pero trabajaba en su momento.
5: Sí.
1: ¿Vale? Sí. Me refiero a que ya no queda tiempo a veces para convivir con un animal de compañía.
5: Es que mi fallo, si no me gustan...
1: Además, no te gustan.
5: No quiero yo amargar ese animal.
1: Vale, o sea, eres respetuosa con ese animal y...
5: Claro, si yo no de esto, pues...
1: ¿Pero tú entiendes que ese señor en la película necesite despedirse de su perro? ¿Tú lo entiendes eso?
5: Sí.
1: Aunque los animales no te gusten especialmente.
5: Sí, porque es lo mismo... En el mismo momento digo, oh, pobrecito, ¿no?
1: No me toques esto que...
5: No me toques que yo no...
1: Pero tú entiendes que ese señor necesite ese despedirse del animal y...
5: Sí.
1: ¿Sí?
5: Eso es como una persona que se va.
1: Sí, de algún modo, sí.
5: ¿Vale? Como se fue mi marido. Uh-huh. Igual.
1: ¿Que pudo despedirse de todo el mundo tu marido? ¿Sí? ¿Pudisteis estar ahí?
5: Sí.
1: Qué bien, qué bonito. Sí.
5: Y lo vi cómo se murió.
1: Bueno, estabas ahí justo en ese momento, que a veces
5: todo, estaba
1: pasa
5: todo
1: que has ido a tomar
5: encima,
1: un café.
5: Sí. No, y encima todos.
1: Todos estabais
5: todos,
1: ahí.
5: Todos estaban
1: ¿Eso ahí. Te dejó en paz?
5: Pues no, yo todavía...
1: Pero el hecho de... No, el hecho de que él ya no esté, sino el hecho de que en ese momento, cuando se fue, estuvierais todos, te dejó en
5: todo,
1: paz.
5: No
1: del todo.
5: Yo no.
1: Vale.
5: Yo no. No, y ellos tampoco, ¿eh? Pero bueno, ellos tienen los niños pequeños y...
1: Y están más distraídos.
5: Claro, y mira, Yayo, mira, que vamos a ir a Yayo. Y también decían ellos, ¿y el Yayo? Entonces ellos preguntan, ¿el Yayo le pasa esto y esto y esto? Entonces, claro.
1: Bueno, sabes que hay familias que no comparten eso con los niños. Los niños, los niños, muchas veces el abuelo o la abuela está y ya no está.
5: Ya no está.
1: Pero no ven el proceso.
5: Claro.
1: O sea, que en este caso sí que ellos si preguntan es porque saben que hubo un proceso ahí.
5: Sí. Pues iban y traían cositas para Yayo.
1: Tenían en cuenta.
5: Todo, mira, Yayo, ese te lo pones, esto, pues esto no me gusta, tú te pones este, Yayo, mira, una cosa.
1: Pero ese amor se lo llevó.
5: Se lo llevo.
1: Eso es importante.
5: Sí, sí.
1: La película parla molt d'amor, ¿eh?
5: Sí.
1: Parla molt d'amor.
5: Es que una persona que se va y te queda sola, que yo no me quedo sola, porque ya te digo, pero tengo todo.
1: Pero no estás con él,
5: no
1: que
5: está
1: estuvisteis,
5: él, no está.
1: Estuvisteis toda la vida juntos.
5: La
1: es que tienes el todo. Bueno, ya me lo llevo. Gracias.
5: Muchas gracias. Adiós. se van a tirar al mundo.
7: Yo te quieres poner tú, es que me, no.
1: Remenar ahí.
8: Remenar, ya ves.
1: Aviam. Carmen. Ara sí que em poso així que descanso una mica. I si no estava quedant major peruda. No, estic dient. Carmen, què? Tu no sabies ben bé què venies a veure, oi?
8: Jo no.
1: I després què?
8: M'impactó mucho.
1: A tu et va impactar, eh?
8: Mucho.
1: Sabries expressar, que a vegades no en sabem, però perquè ens costa trobar la manera, però allò que et surti, sabies expressar per què et va impactar?
8: No sé, jo penso que al final de la meva vida, si arriba amb una malaltia d'aquestes, jo vull decidir i marxar de la manera més digna. I com te vaig explicar en el seu moment, jo vaig veure coses que van viure a la mort del meu pare. Com si digués, vull marxar sol, però alhora, una setmana abans, s'havia despedit de tothom. I és una mica tot.
1: Quan tu dius, veig la pel·lícula i parles del dret a decidir, vol dir que abans no t'havies plantejat l'opció i veient la pel·lícula, d'alguna manera, veus que és més possible aquesta opció?
8: Jo m'ho vaig plantejar arrel del meu pare.
1: Aha.
8: Perquè el meu pare havia d'acabar amb una màquina connectada per respirar, fins que el seu cos digués prou. I no sé per què, aquella nit no ens vam quedar la mare i jo i va decidir marxar. I ja s'havia despedit dels fills, dels nets, bisnets, algun, i va marxar quan ell va voler estar sol.
1: Ja. Clar, això que dius tu ara, que sembla així com molt natural, sí, i que veient la pel·lícula veus que és molt més natural del que sembla, hi ha molta gent que no...
8: Que no ho entén.
1: Que no ho entén, eh?
8: No, perquè
1: o que no ho entén així.
8: Nosaltres l'havíem acompanyat durant 15 dies, la mare i jo, cada dia, nit i dia, van passar 15 dies. Inclús ens van deixar un llit del malalt perquè descansessin la mama i jo a l'hospital.
1: Deu estar allà acompanyant de la manera que creieu que ho havíeu de fer, però el que veieu és que la persona, tot i que està molt fotuda, té el dret a decidir
8: a morir sol.
1: Quan i
8: sí,
1: com.
8: Sí, sí. Va ser l'únic dia que el van deixar sola.
9: Això gira.
8: Vam dir, no, hem d'anar a descansar, ella per mi, jo per ella, hem d'anar a descansar. I aquella nit va decidir marxar.
1: Ana, tú estás diciendo, cuando oyes a Cam, estás diciendo, sí. No, eso se... ¿Te has dicho? No se decide, sino
9: no
1: que...
9: No se decide que vuelve.
8: Vuelve, pero, por ejemplo, mi madre...
1: Lana no entiende.
8: No entiende. Y mi madre...
1: No, se te llevan. No, sí. No eres tú que decides que te vas.
8: No sé.
1: Pero veient la película cuestiones eso.
8: Sí.
1: No es pas así.
8: Yo creo que el meu pare va ser molt fort. És el mateix, ell sempre ens deia, jo no vull morir al Ricard Fortuny. Ell tenia por al Ricard Fortuny. A l'hospital no, pel que fos.
1: No és una qüestió de que el Ricard Fortuny
8: no,
1: mori,
8: mira,
1: sinó que ell, pel que sigui...
8: Va perdre. Ell deia que el Ricard Fortuny era per matar a los viejos. Ell va morir, el primer germà, dos germans, va morir a l'hospital. I jo li deia, a veure, pare, si s'han mort dos tiets a l'hospital, el dia que arriba te'n mores a l'hospital... com el Ricard Fortuny, deia, no, és diferent, però a mi no me lleves.
1: I tenia clares certes coses.
8: I clar, i com que per lo que li va agafar després de l'infart, aquesta broncoaspiració, que ell respirava connectat a una màquina i no podia menjar, va estar 3 dies mentre arreglàvem els papers pel Ricard Fortuny.
1: I ell va decidir que no hi anava.
8: Sí, ell es va posar bé d'un infart. Va arribar a casa perquè sempre es deia que volia morir a casa. Li van donar l'alta al dematí de l'infart, va arribar a casa, va passar el dia a casa i a la nit li va agafar la broncoaspiració i cap a l'hospital. I va morir al cap de 4 dies.
1: Però fixeu-vos...
8: El dia que van marxar la mama i jo.
1: I fixeu-vos que estàveu fent els papers per anar on ell, pel que sigui, no volia anar.
8: Sí, perquè és que no el podíem tenir a casa.
1: Ell va decidir. Quan diem que tenim capacitat de decisió, no és que jo moriré a les Maldives o deixant de Palmeres.
8: No, és això.
1: Jo, d'alguna manera, hi ha coses que no vull o hi ha coses que vull, que són petites coses. No
8: petites
1: són
8: coses.
1: Aquest panorama meravellós de les Maldives. No, és una cosa molt més
8: Petita.
1: I no més quotidiana.
8: I quan el van posar manoples perquè s'ho arrencava tot i a les cames perquè no es llegués, ell deia, mira com ho estàs ponent. I me lo estàs haciendo tu.
4: Sí, ja.
8: I aquella nit van dir, bueno, doncs anem a casa i descansem. I demà tornem. I ja està.
1: Molt bo, molt bo.
8: Sí.
1: Ara la Dolores, que és la dona, la vídua de Juan, està explicant també...
8: Sí. Capa que se lo arrancava todo.
1: Pero en ese momento, lo que dijeron para decir Juan no era tan importante si era tal como lo, como que para él era ya algo que no quería.
8: Que no quería, no.
1: Quería. Por tanto, ¿tú estarías de acuerdo con tu hija que tu marido se fue cuando quiso irse?
4: Yo sí.
1: Imagínate, eso sí. Per una societat judeocristiana, per una societat judeocristiana en què tenim molt integrat que és algú superior que decideix sobre nosaltres quan marxem d'aquest món, que algú com tu, Dolores, que alguien como tú con 91 años diga que tiene la sensación de que su marido se marchó cuando quiso o cuando dejó él ya está aquí.
7: No, yo no veig para la pelea.
2: Bueno, yo también.
1: Pero tú crees que de algún modo fue él quien dijo ya no puedo más.
4: Yo pienso que sí.
1: Claro, eso significa que nosotros tenemos algo que decir en cuanto nos vamos. Eso es muy revolucionario, porque todavía estamos en el yo sufro porque no hay más remedio, yo me muero cuando alguien me lleva. Pero decir voy a sufrir de algún modo como yo pueda llevarlo, pero como quiera. Y que al mismo tiempo yo digo hasta aquí, cuando yo digo hasta aquí, es muy distinto. Es muy liberador. Porque de algún modo nos da la opción de poder trabajar eso para poder tener la mejor manera de llevar a cabo esa estrategia, ¿no? Que cada uno es la suya. Porque cada uno tiene sus tabús. Carmen hablaba de que mi padre no quería ir a tal centro.
4: No.
1: Tú a lo mejor es otra cosa la que no quieres de ninguna manera. O tienes esa necesidad,
4: no,
1: y ahí está muy importante, y para el otro
4: no estaba en casa, no podía estar, pero
9: no, cuando están así,
4: no estaba así en casa, no podía estar,
1: y él como lo que quería estar en casa,
4: no podía estar en casa, dijo, pero no podía estar,
1: me voy,
4: duró dos días,
1: vale,
4: me voy. Todos los días los
7: ay, me voy.
6: Sí. La última vez mi ingreso era ya al día siguiente lo pasaban al recargo. Y aquel día para que descansara y al día siguiente volviéramos para ya llevar todo al recargo, pues dijimos, bueno, te vas tú, ella no, te vas tú y yo me quedo, y una por la otra, dijimos, nos damos las dos,
4: vamos las dos
6: y a primera hora de la mañana volvemos.
1: Bueno, pues qué bien.
6: Y a las 6 de la mañana ya nos llamaron.
4: Llamamos.
6: De que, bueno, ya cuando lleguemos, la caliente para mi acabar.
1: Pues qué bien, que de algún modo vosotras os pusierais
4: de acuerdo
1: para... Que todas
4: las noches nos quedábamos allí las dos, ¿eh?
6: Todas las noches
4: nos quedábamos las dos, desde y quedamos que nos fuimos a descansar. Y quedamos sin ir.
1: Bueno, le pusisteis bien el momento, y era hora,
6: sí.
1: Porque el pobre hombre a lo mejor estaba esperando que le pusierais bien
6: esta
1: situación.
4: No sé.
1: Ahí ya no, ya. Carmen lo ve de otra manera. Tú dices, no sé. Ahí
6: sí,
1: no,
6: ella
1: no
6: tiene algún día aquella cosa...
1: Oh, bueno. No, es que es muy duro.
6: Ella,
1: que tu marido se quiera marchar.
6: Le ha costado mucho de que no estuviera allí, como dice Ana María, ella no estar presente. Le ha costado mucho.
1: Pero es respetar, al fin y al cabo, su voluntad. ¿No? De algún modo es...
6: Pero,
1: que de hecho, en la película vemos eso. En la película vemos esa mujer...
6: La enfermo.
1: Esa mujer dice, no, tiene que hacer más cosas, tiene que curar a mi marido cuando es incurable.
6: Exacto.
1: Y en un momento determinado dice, es que tengo mucho miedo a quedarme sola.
6: Claro.
1: ¿No? Entonces, ¿qué me puede? Me puede el miedo a quedarme sola. No quiero que te vayas porque yo me voy a quedar sola.
6: Sí.
1: Entonces,
6: sí,
1: en ese caso, tú también hablas de alguien con la que habías pasado la vida, que era parte de ti. Si él se va, tú te quedas sola. Esos cónyuges que, y de hecho, esos cónyuges que al cabo de 4 días, él o ella,
6: Se van
1: también, ¿no? Porque dicen, ¿qué sentido tiene?
9: No, todos se van.
4: Sí, todos se van.
1: No todo el mundo, pero hay muchos casos.
9: No todo el mundo, sí, todo el mundo.
1: que todo el mundo se va, está claro que todos nos morimos. Y el que no quiera ver eso, o el que está pensando que viviría como Walt Disney allí como crionizado, lo tiene.
10: Sí, claro.
1: Porque además, qué aburrido,
10: qué aburrido
1: estar 200 años en este mundo. Y ya lo conocemos todo, ¿vale?
10: Sí, sí.
11: Bueno, jo vaig a seguir cap allà. L'Àngels i jo ens passejarem mentre parlem. Cap problema. Aquest va bé, Ramon?
7: Ai, reina, i què t'he dit?
11: Bueno, l'Àngels... És que em va de conya, perquè l'Àngels no va poder venir divendres passat.
12: Més cap allà, que cap allà. Així no hi ha tant. Perfecte.
11: Vale, vale. Esto es el directo, es lo que pasa. Esto es el directo. El grabado, pero que quiere ser natural. Aviam, tu no vas poder venir la setmana passada a la pel·lícula, per circumstàncies.
7: Perquè no em trobava bé.
11: En tot cas, et podem facilitar perquè tu puguis veure-la i tal. Però de tot el que has escoltat avui, què t'imagines tu?
7: Bueno, jo m'imagino que tothom ho agafa com molta tristesa. Jo, per exemple, que em trobo tan malament de sort, o sigui, tot això, i pateixo molt, lo veig com una cosa maca. Si te pots despedir de la teva família, si jo no voldria marxar pels meus fills, està clar. Però jo trobo que és una cosa que si la persona no està bé, considero que no té de ser una cosa... Té de ser maco que marxis. No sé si
1: clar, parlem de qualitat de vida. Què és la qualitat de vida? Bon dia. La qualitat de vida és estar bé.
7: D'aquesta manera.
1: Estar bé des de la percepció d'un. I si no, fem-ho bonic, deies tu.
7: Ah, això.
1: De tot el que hem parlat, hi ha una percepció i és que potser tenim alguna cosa a dir en com ha de ser la nostra vida final, no? Com ha de ser el que tot ens arriba?
7: Sí, jo, per exemple, ja m'he fet les papers de l'eutanàsia.
1: Les últimes voluntats, no?, que les diuen, si t'han de reanimar, si no t'han de reanimar, quins tractaments sí, quins tractaments no.
7: Degut que, com que vaig començar tan joveneta a estar malament, i moltes vegades t'has de fingir perquè els fills no pateixin, o els que estan al teu voltant, que no ho passen malament... Jo penso que marxar, anar-hi, és una cosa bé. Bé per aquella persona. Molt perquè bé. Llavors deixa de trobar-se amb aquesta angoixa contínuament i amb aquest malestar. Jo som molt alegre i molt bé, però, esclar, tinc tants moments, tantes hores, tants dies, que em trobo malament... Que jo veig bé marxar.
1: Que de vegades...
7: Però despedir-te de la teva família i fer-lo bonic per ells, perquè els que queden són els que pateixen.
1: Està
7: clar.
1: El
7: que marxa, doncs, està...
1: S'allibera.
7: S'allibera. I aquesta és la meva opinió.
1: S'allibera d'aquest cos. Parlàvem que el cos és el que ens fa mal.
7: Perquè la ment no sabem on te va.
1: El cos ens fa mal. Aquesta cama, aquest ronyó... Però, realment, si tu dius prou... Sí. Aquest cos
7: que queda aquí. Que ho puguin acceptar els altres i que no pateixin.
1: Perquè tu, en essència, no ets aquest cos. Tu, la mare Àngels dels teus fills, no és aquest cos. És algú que va estar present i que, d'alguna manera, és un ancestre que sempre estarà en la teva cadena de...
7: Ah, això mateix.
1: En la teva cadena familiar. Per tant, això és el que és. De vegades te'n toca un, de vegades te'n toca un altre.
7: I tant.
1: Molt bé.
7: Bueno,
1: doncs espera,
7: gràcies.
1: Que t'agafo això. Et trec tots els estris.
7: Jo és la meva opinió. Ja
1: em sembla molt bé, si és que es tracta d'això, que aquí expressem. Doncs, res, ja em faig un lío. Res, que...
7: Perquè hi ha gent que sent dir el que jo estic dient sobre la mort, sobre que dius, meu, jo no puc més.
1: Ahà.
7: I diu, si li dius al metge, per exemple, t'entén el psiquiatre. I si li dius a la gent, diu que aquesta no està bé. I jo, gràcies a Déu, estic bé, estic feliç, molt feliç, perquè els meus fills són feliços, perquè tinc una neta que és preciosa, i no voldria marxar, però reconeixo que també està patint sempre i fer-li patir als altres, i ja et dic, no és perquè tingui res, tot ho tinc, gràcies a Déu, molt bé a la meva vida. Però...
1: Uau, que bé que ho has dit! Ho has dit superbé, eh?
7: Superbé, però...
1: Clar, què passa? Que recordo quan vam fer un treball amb l'Àngel Cederols a la Biblioteca de Vilafranca, que havia de ser un treball inicial per trobar un equip de 8 persones i al final van ser no sé quantes sessions de 40 i 50 persones que venien a la sala. I vam dir, vam treballar un dia a la mort i va venir un metge de pal·liatius i deia el mateix que, que el protagonista de la pel·lícula. A mi em van educar per curar, em van educar, diguem, de la universitat per curar, i en realitat he entès que es tracta d'acompanyar. Quan la medicina convencional ara encara ens envia, si tu vas en mal estar al psiquiatre, potser el que estàs demanant no és anar al psiquiatre, no és medicar o fer un seguiment, diguem-ne, científic de la teva situació. El que estàs expressant és un tema existencial. El que estàs expressant és una cosa molt humana, no? Llavors, aquesta... encara està pendent aquesta humanització de la ciència mèdica, no? I, de fet, aquest metge de pal·liatius diu, jo havia estat un metge convencional fins que me'n vaig anar a l'Àfrica, vaig veure segons què, i diu, la meva concepció de vida va canviar i és quan vaig ser un metge de pal·liatius, no? D'alguna manera, vaig acompanyar més que no a meditar, no? S'ha de medicar pel dolor, però no per l'ànima, no? Diu en algun moment. Bé, doncs, fins aquí... Jo penso que hem fet molt interessant aquest programa parlant de la peli. Espero que tothom la pugui veure, si té un moment, si en té ganes, per sortir esperançat després de la visió, de visionar-la. I ja està, i fins aquí. Que bonic poder parlar de temes tabús. Som revolucionaris, rebels, perquè estem parlant de temes tabús. No l'he preguntat al Ramon perquè no la va veure, però també, com a l'Àngels, l'animem a veure-la. I a tots vosaltres també, i fins aquí el programa d'avui. No ens allarguem més. I res, diem un adéu col·lectiu. No sé si el Ramon vol fer alguna filigrana, com que sí, sí, sí, aquestes coses que es fan. Però diem un, dos, tres i adéu. El Xavi ha marxat.
13: Sí, sí.
1: Això és molt lliure, ja és així.
13: Adéu.
1: I ja tornarà, o no? Doncs escoltem, que gràcies. Que fins la propera. Un, dos, tres.
14: Adéu.
15: Adéu. Ona Villas, 107 FM.
16: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
15: Sintonitzes Ona Villas.
17: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

Rei Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres, aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que, let's go, companys!

Sí, senyor, així s'arrenca un programa amb cara i ulls. Això que acaba de tornar als teus altaveus, company, és l'autèntic rei del Newgrass, el gran Sam Bash, en miques la mandolina amb aquest clàssic del 1974, Bringing in the Georgia Mail. Una cançó que és pura adrenalina ferroviària i que ens parla d'aquells vells trens de vapor que creuaven Georgia carregats de cartes i d'enyorança per la xicota. El Sam Bush de Kentucky va revolucionar el gènere barrejant el bluegrass tradicional amb el rock i ja veus que té més energia que un ramat de bous desbocats. Però no afluixem el ritme, que avui tenim pressa. Deixem el tren i pugem al cavall de ferro perquè ens arriba un cowboy de Nova York que té més veu profunda que un pou de petroli de Texas. Ell és en Blaine Holcomb i ens porta el seu senzill Get Lost, una cançó de tall ben tradicionat, ideal per ballar un bon Catalan Style o un two-step. Ella ens parla de perdre's amb algú especial en algun camí de terra lluny de l'enrenou de la ciutat i dels camacos. Obre bé les orelles, que això és Get Lost.

Tot Country amb Frank Colom. Ara toquem de peus a terra i tornem a les arrels de les ràdios de Nashville amb un dels indiscutibles de la música country de les últimes dècades. Directament des de Tennessee, aquí tenim el gran Kenny Chesney, un autèntic cowboy d'esperit lliure que ha venut milions de discos i que avui ens porta un tema ben fresquet titulat Just to Say We Did. Aquesta cançó és d'aquelles que et toquen la fibra de debò. Ens parla de viure el moment, de llançar-se a l'aventura sense pensar-s'ho dues vegades, de saltar la tanca i fer coses una mica boges amb els amics, només pel plaer de poder dir el dia de demà asseguts al porxo de casa: ei, com a mínim ho vam fer. Una anècdota curiosa d'en Kenny és que, tot i ser un paio de camp, està tan enamorat de la vida relaxada de les illes del Carib que molts cops barreja el country amb l'esperit de platja, i aquest ritme alegre es nota a cada nota.

Sabeu què és un painted pony? Doncs ni més ni menys que aquells cavalls amb taques de tota la vida, l'orgull de qualsevol indi o qualsevol cowboy de l'oest. I això ens parla precisament la gran Harmony James, una de les veus més autèntiques del country australià, que abans de triomfar als escenaris es va passar anys treballant de debò a les zones més rurals i salvatges de l'estat de Queensland. La seva cançó, Painted Pony, ens transporta d'un sol cop sobre una sella de cuir americana. És la història d'algú que mira enrere la seva vida, plena de cicatrius i de partides de cartes, recordant que mai va aconseguir aquell cavall pinto que tant volia ni tampoc el cor d'aquell cowboy d'ulls blaus. Un autèntic mig temps amb gust a pols, oest i camins sense retorn.

TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. I sense afluixar-hi un mil·límetre, seguim cremant benzina. Ara ens n'anem directes al cor de Texas amb un paio que és dels nostres. Un gamberro autèntic de la vella escola de Dallas, en Daryl Dood. Aquest home ha estat a punt de deixar-ho tot per una malaltia greu ja fa anys, però va tornar als escenaris amb més força que un camió de 18 rodes. Avui ens porta un himne per a tots els que som com una colla de canalles de camp. I'm so out of style. Una cançó de tall 100% honky-tonk on en Daryl se n'enfot de les modes modernes dels camacos. Diu que està totalment passat de moda per portar la camisa per dins, escoltar la ràdio AM i estimar la mateixa dona des de fa anys, però que li importa un rava. Un tema collonut per ballar amb unes guitarres ben esmolades i l'autèntic gust de la taverna de l'Oest on la cervesa corre a bots i barrals, tu. Si tu també passes de moda, si tens l'orgull de bota i barret, apuja el volum de la ràdio, company. Això és I'm Out of Style.

i gairebé sense adonar-nos-en, companys, hem anat recollint el llaç i guardant els cavalls a l'estable perquè el temps ens ha passat volant. Però no patiu, que la setmana vinent hi tornarem a ser, a la mateixa hora i a través d'aquest mateix canal, amb més fusta i més gambarrades d'en Frank al davant del micròfon d'aquest Tot Country. I ja ho sabeu, aquí no hi ha bitllets pel mig ni romansos comercials. Ho fem tot per amor a l'art, pel plaer de la bona música i per mantenir viva la flama del millor country. I per tancar els xiringuitos, deixem amb un duet que està cremant les llistes i que porta títol ideal per aquest moment. Des d'Austràlia, aquí teniu en Zack and George amb el seu gran èxit, Call It a Day. Una cançó que ens convida precisament a tancar la paradeta, a deixar la feina de banda, oblidar-nos dels mals de caps i obrir una bona llauna de cervesa ben freda amb tota la colla. Així que ja ho sabeu, a gaudir de la vida, a cremar la pista amb el Catalan Style i sobretot, sobretot, sigueu bons. Fins la setmana que ve, companys!

0: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
1: El teu nou punt de trobada a Torrelavit es diu Cafeteria Isaacs. Vine a descobrir la nova cafeteria de Torrelavit, on podràs gaudir de bons esmorzars de forquilla, o si ho prefereixes, un bon cafè i una selecció immillorable de bones pastes dolces. Al carrer Segimon Tomeu, número 2 de Torrelavit, Cafeteria Isaacs. T'esperem.
0: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
2: Ona Bitlles 107 FM.

Ona Bitlles, 107 FM.

Πατροκράτων, μας που τόνιζουν.

0: Ona Lilles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
2: Sintonitzes Ona Bitlles.

Escoltes Ona Bitlles 107 FM. Sintonitzes Ona Bitlles.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.

y pues si no tenía el claro.

deixa'm pensar. Com tu puc dir, deixa'm pensar.

0: quan jo n'era petitet, que festejava i presumia.
1: Ole, ole, ole, aquest nano tan guapo.
0: Espardenya blanca al peu.

abans de començar el programa de ràdio, el Joan i jo estàvem prenent un cafè i comentàvem lo important que era per un jugador de futbol, sobretot quan és jove, tenir algú, normalment la seva família o algun amic o un professional, que li vagi posant els peus a terra. Perquè un jugador de futbol, ja des que és molt jovenet, es passa el dia escoltant ho bo que és i ho guapos que són, i quan arriben a ser professionals, a més guanyen molts diners, i vagin on vagin, poden fer pràcticament el que volen. Fins i tot alguns, quan es retiren, estan en una discoteca, una noia si diu que no, o si és igual, i li enxufen igual, no? Però que això, per desgràcia, que acaba de passar més d'una vegada. I la conclusió és que un jugador de futbol és molt egocèntric, cosa bastant acceptable, no? O com a mínim comprensible, i per això d'aquí la importància de que algú el se vagi posant els peus a terra i ensenyant que el món no tot funciona així. Després hi ha un altre nivell d'egocentrisme, que és el del president dels Estats Units, que en una entrevista li pregunten què és el que més destacaria del Mundial que s'ha fet entre altres en el seu país, i el tio no se li coneix una altra cosa que destacar com a fet més destacable del Mundial que expulséssim a l'estrella dels Estats Units i que tingués que trucar al president de la FIFA per dir-li que home, que no ho entenia, que colla d'entendre, si no entén ni que és una targeta groga ni vermella, i que li agradaria molt que seguís jugant a la seva estrella. I és que la frontera entre ser un egocèntric i ser un capullo a vegades és bastant fina. Comencem.

0: Molt bona tarda. Són les 7. Les 7, 2 segons, 34... No, 2 minuts, 36 segons. Avui és 27 de juliol. Estem aquí a Ona Villes, al 107, a Sant Pere de Riudebitlles. Aviat amb festa major. I els hi hem preparat uns temes, un cop acabat ja el Mundial i fet les valoracions que vam fer, una mica les novetats del Futbol Club Barcelona. I si em permets, Joan, arrel del teu davantal que has fet, com sempre, doncs, punyent i que fa reflexionar, recordo això que deies de que té que haver-hi algú, hi ha d'haver algú que els hi faci tocar els peus a terra, no?, amb els jugadors de futbol, sobretot quan són joves. Recordo, i és una mica per de formació professional com a historiador, que a l'antiga Roma, quan entraven els generals vencedors a les campanyes i tal, entraven, havien de passar per sota de l'Arc de Triomf i anaven amb un carro, i anava el general, i a darrere del general, en el mateix carro, hi havia un esclau que tota l'estona li anava repetint: recorda que només ets un home, recorda que només ets un home, evidentment, perquè no se li pugessin els fums al cap. L'altre que has dit, que estan acostumats, que a vegades es perden una mica el cap perquè estan acostumats que els diguin que són molt bons, que ho fan molt bé, a nosaltres, els components de l'Orsay, també ens passa que ens diuen que ho fem molt bé, que som molt bons, i en canvi estem tocant de peus a terra.
1: Sí, de moment encara hem anat a cap discoteca al lavabo i...
0: Bueno. Molt bé, escolta, doncs comencem aquest repàs. Avui llegia que el Barça ha fitxat un jugador del Bruixes, de l'equip belga, un tal Jesse Biswin, per 8 milions i mig d'euros, i que aquest xicot és un extrem esquerre. Llavors jo pregunto que què farem amb tants extrems.
1: Sí, bueno, no sé, la temporada, home, m'imagino que amb un jove que és, estem en una altra aposta de futur, no? No crec que vagi directament a la primera plantilla, no? Però que anirà entrant, suposo que jugarà al Barça Atlètic i amb dinàmica, el que es diu dinàmica del primer equip, no? Entrarà en el primer equip i ara la jugada tant en tant i en què fa, no?
0: Uh-huh.
1: Perquè no crec que passi directament al primer equip, no? Entre altres coses perquè anem, no diré sobrats, perquè mai va sobrat de res, no? Però... Home, ara tenim els extrems bastant coberts, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Seguim amb el problema del davant de centre, que abans en parlàvem,
1: sí, sí, sí.
0: Tot i que l'última hipòtesi que corre pels safarejos, els mentideros que diuen a Madrid, és que es podria arribar a jugar amb un fals nou, com ja es jugava, doncs, en l'època del Luis Enrique, no?
1: Sí.
0: I s'havia parlat...
1: Bueno, jo crec que més que els tiros vagin cap aquí és que si no aconseguim un davanter centre encara lluís, doncs hem de jugar amb un fals nou, no?
0: Uh-huh.
1: De fet, és una opció tan vàlida com qualsevol altra, no? Bueno, ja ho veurem, no? Jo de fals nou, si és que clar
0: si tens un fals nou com el Messi,
1: clar, dius, el fals nou és el Messi, que em podia 50, benvingut al fals nou. Si el fals nou és un tio que en fa 10,
0: Parlen de l'Olmo.
1: Bueno, pues, la resta d'atacants tindran que fer molts més gols, no?
0: Sí.
1: Perquè el problema és que o quan només depèn d'un jugador, o quan depèn de molts i el total no és suficient, no?
0: Uh-huh.
1: Ja veurem.
0: Bueno, avui ja tenim...
1: De fet, si ve Julián Álvarez, serà un fals nou. Perquè no és un nou típic.
0: No. No.
1: És un nou que s'associa molt, baix a la mitja punta.
0: Jo igual m'equivoco, jo sé que cada programa entrem en aquest debat tu i jo, però per mi tant de bo que no el fitxin, perquè no el veig un jugador resolutiu. Va fer un paper, clar, que va fer un paper molt pobre durant el Mundial, però bueno, ja n'hem parlat d'això.
1: Bueno, i tota la temporada, vull dir, si fos per la temporada que ha fet...
0: Clar.
1: Però és que la primera temporada em va fotre 30, l'Atlètic de Madrid. Amb poca broma, que fer 30 gols a la Lliga Espanyola no és fàcil.
0: No.
1: No sé, jo crec que encaixaria bé amb l'esquema del Barça. Ara, no ens esperem un Lewandowski. Uh-huh. Perquè no ho veus. Per això jo crec que l'opció bé que tenen pensada d'un segon davant de centre és un segon davant de centre més clàssic, no? És igual, que remati, que les enxufi les que li arriben, perquè a vegades el partit necessita això, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Bé, doncs ja tenim el planter, o sense els internacionals, és clar que ara estan de vacances, a l'estaig de la Gran Bretanya, Birmingham, que és on fan també els estaig la selecció anglesa. S'han portat una trentena de jugadors, entre jugadors també del filial dels juvenils.
1: Jo crec que la majoria són del primer equip. Tots els espanyols estan de vacances, els francesos també, el Rafinha em sembla que encara no
0: està lesionat.
1: Haurà d'haver més del Barça Atlètic i juvenils que del primer equip.
0: Correcte. I abans m'ha sorprès, que tu també t'has sorprès, i no sé, ens ha quedat el dubte de que en aquest estatge tornen a aparèixer el Joao Félix, el Brad Waite i el Coutinho.
1: Que la gràcia és que no apareix l'Asensi.
0: Sí.
1: No sé, jo creia que el Brad Waite, per exemple, jo creia que s'ha traspassat a l'Espanyol i que després se'n va anar, si no ho tinc...
0: Va anar al Getafe, un d'aquests, no?
1: No ho tinc clar, jo crec que se'n va... Crec que l'últim lloc que estava jugant era el Brasil, però tampoc hi posaria les mans al foc.
0: Bueno,
1: que segur que en tenim algun encara,
0: sí, perquè,
1: en plantilla.
0: Perquè hi ha un lateral, un lateral nord-americà internacional.
1: El Dest.
0: El Desc, aquest encara és del Barça, també.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sí. No sé, m'he quedat parat. A veure, això
1: vol dir que hem anat jugant cedit.
0: Mm. Bueno, això és una mica el que criticaven de quan estava de president el Bartomeu, no? Que feia uns contractes llarguíssims, que per això després no havia manera de treure's ni amb aigua calenta, no?
1: No normalment que la gent marxi del Barça ja és un problema, perquè en principi ningú vol marxar, no?
0: Uh-huh.
1: Si a l'avui li fas un contracte de 8 anys,
0: clar,
1: i amb una pasta impressionant, que és el que feia en alguns casos el Bartomeu, dius, bueno... Comptablement et surt a compte perquè ho pots amortitzar amb més anys, però joder, és que 8 anys que gran jugador és la meitat, com aquell que diu, no? No sé, a mi em sembla una bestiesa.
0: Abans de...
1: 4 anys.
0: Sí.
1: 4 anys ja és un bon...
0: 4 anys ja és un déu-n'hi-do, també. Ja és una aposta...
1: Una bona llargada,
0: Abans de marxar, el Barça va fer un partit d'entrenament, d'aquests una mica com t'agrada tu dir, de Chichinabo, amb l'Europa.
1: Europa.
0: 4-1, bueno... Sí.
1: Van jugar dos equips diferents, a la mitja part van canviar tots, i la majoria van jugar molts de filial i d'aquests... Fins i tot va jugar un de 16 anys, que he llegit avui, no? Que migcampista de Ghana, em sembla que és, ja fa 2 anys que està aquí, que quan he vist la foto he quedat impressionat perquè té un físic que sembla que en tingui 24 i que es veu que és una de les apostes de futur del planter més importants, no? Mig que pista molta arribada i tal. Bueno, de fet, no és que sigui un partit d'entrenament, un partit d'amistós,
0: són entrenaments
1: que sí. Ho fas en lloc de jugar entre els teus, ho fas contra un altre,
0: Avui, i també ho comentàvem abans, no? Dic el tema Gamper, el 19 d'agost a les 8 del vespre, contra un equip egipci, el Al-Ahli, m'imagino, perdó, que deu ser l'equip d'on prové aquest xicot,
1: sí,
0: davant de centre, l'Abdelkarim. I penso, bueno, no sé si és l'edat, no? Perquè em sembla que qualsevol tiempo pasado fue mejor, no? Jo recordo de jove, no? que hi havia aquells gampers que eren de 2 dies i 4 equips, i eren equips doncs bons, no? Eren equips...
1: Jo...
0: I ara només un partit, i a veure, amb tots els respectes per aquest equip, no?
1: Que vaig tenir 16 anys, més o menys, que estiguejava aquí, no? Aquí a Sant Quintí.
0: Eres un baranejant, que deien, no?
1: Un estiguejant, sí. Però quan arribava a Gamper ja baixava a Barcelona, o ja abans, no? I sol, i amb els amics en començava la temporada en el Gamper, no?
0: Clar.
1: A més, sols a Barcelona...
0: Es veia per primera vegada els fitxatges que havien fet.
1: Amb 17 anys, doncs, més contents que un gínjol. No? I vaig anar a tots els campers, a tots, mm-hmm, fins que van ser d'un sol partit. Perquè per mi el camper era...
0: A posada de llarg.
1: Sí, i a més venia, normalment venia un o dos equips potents i un altre, bueno, una mica més de menys nivell. I veies, jo recordo haver vist grans jugadors en el camper, no?
0: Correcte, sí.
1: I recordo, per exemple, el Ronaldo, no el portuguès, sinó el brasileny, que jugava, van fitxar amb 17 anys al PSV, i va venir al camper i va debutar la segona part amb 17 anys, i clar, ens van quedar tots, perquè aquell nano de 17 anys ja veies que era...
0: Que anava per estrella.
1: Que ja era fora de sèrie, no? I recordo haver vist jugar al Gullit, amb el PSV també, i altres que ara no recordo, no? I veies grans partits, i eren dos dies.
0: Eren dos dies.
1: Com una festa, no? Després, per tema de dates i tema econòmic, va passar a un, que ja dius... Home, ja no és el mateix.
0: Ja no és el mateix.
1: I dius, bueno, encara, però també per temes econòmics van començar a venir clubs que, jo què sé, per veure segons qui... I,
0: pues, no, però això dic, amb tots els respectes amb aquest equip egipci, tot i que...
1: No ho dic per aquest, ho dic per altres anys, eh? Això també ja es feia abans, eh? A vegades s'aprofitava que fitxaves algú... I m'ho invento, si et demanava 10 milions i tu volies pagar 10 i ell en volia 12, deies, bueno, pues, te'n pago els 10 que dic, però els contracto per venir al camper, que s'ho hauran fet amb aquest equip egipci. No?
0: Jo recordo el cas que dius tu quan el Lobo Carrasco va fitxar pel Sochaux francès, el va convidar al camper.
1: Sí, el Sochaux, no m'ha dit molta gràcia el nom, no? Però sí, hi ha altres, vull dir,
0: hi ha
1: diversos casos així. No?
0: I, bueno, aquest equip diuen que és el millor... de la història de la Champions d'Àfrica, té 12 Champions africanes i 45 lligues egípcies, no? Vull dir que amb una miqueta de potencial, però bé, ja no és el que era, ja no és el que era el Gamper.
1: El Quintinenc va guanyar la lliga del Penedès, no sé què. I?
0: Sí?
1: No, però vull dir que...

0: Sí, dels clubs del voltant del sí. país, no? I em va sorprendre que tinguessin tants, eh?
1: Sí, sí,
0: perquè,
1: sí, sí.
0: Bueno, 100 anys.
1: 100 anys són 100 anys, eh?
0: Sí, que no. I no parlem de... Dius, no, no, és que és un ball tradicional que fa 100 anys que existeix. No, no, també com de futbol. Mm. Vull dir que els equips professionals més antics en tenen 125.
1: Sí.
0: Bueno, se'n va fer 125 l'any passat, no? Bueno, em va sorprendre, i si fan una presentació d'un llibre, i me'n recordo, i puc anar-hi, perquè s'ha de
1: la llàstima és que no, ara mateix no me'n recordo,
0: i,
1: si...
0: I anirem, no?
1: Jo, una anècdota...
0: Entre altres coses, perquè em xoca molt que fa 100 anys, en un poble, mm-hmm. amb tots els respectes pels pobles, eh? Però si a la ciutat feia 4 dies que hi havia futbol, i mm-hmm. no era un esport encara massiu, mm-hmm. Em xoca, que, o tan massiu com ara, em xoca que en un poble ja es fundessin els pobles, ja es fundessin molts clubs, no?
1: Uh-huh.
0: I bueno, m'agradarà veure el motiu, no?
1: Sí.
0: A mi no n'hi ha cap, el motiu és que fa especial, vull dir, uh-huh. que, perquè els clubs més antics sempre s'havien creat on hi havia anglesos o estrangers, no? Bàsicament, uh-huh. vull dir, el més antic d'Espanya era el
1: Wolves, bueno. No?
0: I era perquè hi havia les enginyers de les mines
1: de Rio Tinto,
0: de Rio Tinto, i,
1: sí, sí.
0: I el Barça pues, va fundar el camp perquè era suís, però la majoria de gent que va fundar d'ell eren anglesos i
1: sí,
0: així
1: sí.
0: tots, no? I eres perquè hi havia no sé què i...
1: Jo ara parlo per parlar, eh? Però
0: bueno,
1: Sant Pere...
0: Nosaltres sempre parlem per
1: sí.
0: parlar, eh?
1: Però Sant Pere de Riudellots sempre ha estat una vila molt industrial,
0: sí, sí, sí.
1: No, que no tingués influències també,
0: jo ho anava a dir, eh? Home, històricament Sant Pere era un centre de la indústria paperera i
1: correcte,
0: i de cultiu,
1: sí, sí, sí, sí.
0: I per tant és possible que tingui alguna a veure, però no m'he atrevit a tirar-me a la piscina, eh?
1: No.
0: M'imagino que les coses aniran per aquí, eh?
1: Jo com a anècdota personal sempre m'ha quedat al cap que de tots els equips de la comarca contra els quals jo havia jugat a futbol, jo jugava de centre, l'únic equip que mai li vaig poder fer un gol és el Sant Pere de Riudebitlles.
0: Sí.
1: Havia marcat a tot arreu, a la Granada, a Olesa, al Pla...
0: Els defenses em deien, és que som vius, eh? I deia, som a l'Olesa, igual és un fenòmeno de Sant Pere, no?
1: Sí, sí,
0: no,
1: sí.
0: Això ho he dit de conya, eh?
1: No,
0: tampoc sé el nivell que tenen, m'imagino que més o menys com a nosaltres, no? Que nosaltres vull dir que
1: t'estic parlant de fa 50 anys,
0: sí,
1: eh,
0: sí, no, el nivell que tenen ara, però, mm-hmm. però perquè clar, hi ha molts clubs que havien sigut de primera divisió i ara estan
1: sí.
0: a primera catalana, mm-hmm. no? Europa, Júpiter i altres, no?
1: Mm-hmm.
0: Bueno, no sé, ja sense recordar ja n'hi ha presentació, i si no ja mirarem el llibre, no?
1: Correcte. Bueno, dintre d'aquesta...
0: El que passa que la memòria és molt curta. I molt curta, però la memòria de tothom, eh? I és important, ja sé que t'he tallat, eh? Però és important que es facin coses com aquest llibre.
1: Sí.
0: Per reivindicar el d'on venim, no? Perquè jo un dia vaig fer un escrit, a les xarxes, eh? I... sobre com oblidàvem els mites, no? I l'altre dia, en un concurs de tele,
1: uh-huh.
0: preguntaven, ara no recordo la pregunta, però sí, que quin era el mític porter del Barça dels anys... La pregunta exacta no me'n recordo quina era, però la resposta era Antoni Ramallets, no?
1: Uh-huh.
0: Per qualsevol que tinguem una certa edat en serà de futbol, sabem que la resposta era aquella, no? I l'Antoni Ramallet, que va morir a Mediona, no?
1: Sí.
0: I que té dedicat un
1: poliesportiu.
0: Un poliesportiu, segurament d'aquí 4 dies és que n'hi ha de la comarca. Els herois van passant i es perden la memòria, no?
1: Mm-hmm.
0: Si no es fan actes, o sobretot llibres, si no queda el que abans es deia blanc sobre negre, perdó, negre sobre blanc, es perd, no? Jo a l'Estric que vaig fer una vegada era quan vivia a l'últim lloc on vaig viure a Barcelona, al carrer Mallorca, davant del Mercat del Ninot, a la cantonada, em sembla que ho vaig explicar un dia, a la cantonada hi havia una vaca llaneria que ho portava un exjugador del Barça, dels anys 50,

0: i anava relativament sovint al Kubala. El Kubala ja, llavors ja estava malalt, el que passa que no era públic, perquè el Kubala tenia Alzheimer. Jo ho sabia perquè el meu pare m'ho havia dit, perquè el meu pare era amics amb el fill del Gamper, que van estudiar junts la carrera, i ja com dia li va comentar, no?
1: Sí.
0: I llavors cada dia el venia a buscar, o cada dia quedava el Kubala allà a prendre un cafè i tal. Parlo de finals del segle passat, o sigui que el Kubala hauria de tenir 70, o així. El venia a buscar el Biosca, que era un central de la mateixa època. El primer dia que el vaig veure, el Biosca em va impressionar, perquè un tio de 70 i pico d'anys, vaig pensar, si aquest tio amb 70 i pico d'anys té aquesta planta, de jove tenia que ser molt guapo aquest tio, I el meu pare em va confirmar que sí, que de jove era molt guapo, i una planta impressionant, I vaig fer un escrit sobre com l'amistat perdura en el temps, no? Perquè el venia a buscar no perquè li vingués de pa, sinó perquè aquell senyor, o Kubala, no podia estar sol, i no podia anar sol a casa seva, perquè ja tenia Alzheimer, i fins i tot el mercat del ninot un cop a l'any fan un sopar, i el convidaven, i va donar la casualitat que jo passava, i estava Kubala, ja ho veies, que parlant amb un botiguer, i em vaig ajuntar a la conversa, i per mi era evident que aquella em va tenir Alzheimer, no? Perquè contestava, bueno, frases molt fetes, no? I fins i tot quan es va fer el programa aquest any 100, dels 100 anys de l'història del Barça, i van fer un dedicat al Kubala, el Biosca estava al costat, perquè de tant en tant era ella que contestava, perquè l'altre... amb tot això hi va ser un escrit de com l'amistat d'uns mites, no pel fet de ser mites, sinó pel fet de ser amics, perduren el temps, no? I el va ser en un moment, no que va morir el Kubala, sinó que vaig llegir que l'únic que quedava viu d'aquella generació era el Biosca, ja uns anys més tard, i que, ironies de la vida, estava ingressat en una residència amb Alzheimer i ja no recordava ni qui era, no?
1: Clar.
0: I va ser una llàstima que les noves generacions no els mites es perdin, no?
1: Sí.
0: Perquè som com som perquè venim d'on venim, pel lo bueno i pel lo malo.
1: Correcte.
0: I per tant, tot això era per dir que fets com fer un llibre de 100 anys d'història d'un club, en aquest cas al Riu de Villes, al Club de Sant Pere, doncs per mi tenen gran importància, encara que sigui una història local, però la història local també és important.
1: Mira, ara he trobat la referència.
0: Vaja rotllo i fotut, eh? Però
1: no.
0: Això, però...
1: I t'escoltava, però he buscat això,
0: que
1: el dimecres d'aquesta setmana, que és 29, es presenta aquest llibre dels 100 anys del futbol del Sant Pere de Riudevillers a les escoles velles, i el presenta, bueno, al costat d'autoritats, el seu autor, que és el Jordi Romeu. I ara que parles del Kubala i de la categoria personal que tenia aquest senyor, jo recordo, i tu també potser deus recordar, que fa molts anys a Sant Quintí de Mediona hi havia una emissora de ràdio que es deia...
0: Jo no la sé que hi era, però jo en aquella època no hi vivia, i per tant no...
1: Es deia Ràdio Antena Penedès, i hi havia un programa els dissabtes al matí que el feia en Pau Descansi el senyor Alexandre Oliver, que tenia molta relació amb els veterans del Barça, no?
0: Ja es feia un partit amb els veterans.
1: Correcte, Sant Quintí i tal, no? I aleshores un dia em va dir, diu, anirem al camp del Barça i anirem a entrevistar amb el Kubala i ho gravarem i ho passarem el dissabte. I bueno, sí, vam anar allí, aquell senyor entrava allí com Pedro por su casa, i vam estar parlant amb el Kubala, que en aquella època el Kubala mantenia de la seva butxaca amb el Zoltán Sibor, perquè s'havia quedat arruïnat. I parlant de moltes coses, em va dir, diu, va sortir a la conversa i el Kubala va dir, hi ha un jugador hongarès que va fer més gols que el Pelé. Diu, ara mateix no me'n recordo. Diu, però quan vingui a Sant Quintí, a la festa que s'organitza els veterans i tal, t'ho diré. Mira, van passar com 2 o 3 mesos. I quan estàvem al camp de futbol del Sant Quintí, quan es va acabar, el tio em va buscar... I em va dir el nom de l'equip, que jo també començo a tenir el timing i no me'n recordo, el nom del jugador, que havia fet més gols. O sigui, jo que era un mindungui, llavors era bastant jove, no? I ell, que era un mite, sí, sí, doncs va tenir el ret d'això de buscar-me i de...
0: Però hi ha gent que la qualitat humana... Mm-hmm. La meva referència amb el Kubala ve a través del meu pare, no? Perquè nosaltres no l'hem vist jugar. Mm-hmm. Bueno, jo vaig veure jugar allà de veterà, vull dir, amb un partit d'homenatge que se li va fer a l'estadi de Montjuïc, no? Mm-hmm. I per tant... I per molt, quan algú té un mite, sempre parla bé, i el meu pare sempre parlava molt bé de la qualitat humana del
1: Kubala. Del Kubala, sí. No?
0: Però, clar, després, el fet de veure, com ho diria, quan passen els anys, uh-huh, només t'estimes a la gent que és bona gent, per molt ídol que sigui. Perquè el que és un cabró, tard o d'hora...
1: Bueno, hi ha el karma, no?
0: Hi ha el karma, no? I la gent ja no el reconeix com, mm, com el gran mite que és, no? I jo tinc que dir, jo soc molt poc mitoman, eh?
1: Mm-hmm. Jo tampoc. Tampoc. No tinc un mai cap pòster penjat de ningú.
0: Quan vivia a Barcelona, jo m'havia trobat amb jugadors del Barça, trobat-me pel carrer, eh? Mm-hmm. O en un bar, o on sigui, no? I mai se m'havia acudit dir-li res a un actor o tal, no? Que ho faci la seva vida. Sí... He de dir que hi ha una persona que em va canviar, que va ser el Cruyff. El Cruyff, un dia el seu fill, el Jordi, explicava que ja havien passat uns anys de la seva mort i encara venia gent a casa seva,
1: sí,
0: a casa seva, vull dir a casa de la seva mare, no? I picava per donar les gràcies, perquè gent que no coneixien de res, eh? Mm-hmm. Perquè el seu pare, en un moment donat, l'havia ajudat. Uh-huh. O amb diners, o...
1: Sí, sí, sí.
0: I ells no sabien ni qui eren, ni... El primer que va, el primer que va venir ens pensàvem que era una broma, o que, uh-huh, que el tio estava zumbat, però és, uh-huh, que cíclicament va passant, no? I això vol dir que, igual que deia abans, que la frontera entre ser egoista, que els jugadors ho són i molt, i ser un autèntic psicòpata com el Trump és molt fina, també, sí, he de dir que sé de molts jugadors que fan, o professionals de futbol, que fan coses que la gent, mm, sorprendria, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, ja era tota la vinya del senyor.
0: Jo sempre dic que el Cruyff, a part de canviar moltes coses al futbol, a mi em va, no només em va canviar la manera de veure el futbol. Jo, quan va arribar a Cruyff, tenia 24, Cruyff entrenador, parlo, mm-hmm, tenia 24 anys, però no només em va canviar la manera de veure el futbol, que me la va canviar i molt, sinó que em va canviar la manera de veure la vida. I un dia, dinant amb un amic, dona la casualitat que la seva actual dona és molt amiga d'una de les filles del Cruyff, i que m'imagino que és normal, no li agrada parlar massa del seu pare, i que a més, clar, la visió que té ella del seu pare és com a pare, no com a jugador o professional de futbol, però sí que és veritat que li va explicar que hi ha molta gent que li diu el mateix que dic jo, que el seu pare li havia canviat la manera de veure la vida, no? Bueno,
1: sí, sí.
0: Per això hi ha mites que duren sempre, no? Uh-huh. A vegades sempre n'hi ha un que dius, se't desmunta quan saps la veritat, no? Però ja et dic que jo no sóc molt mitòman, eh? però estic segur que el Messi d'aquí 50 anys la gent es seguirà recordant d'ell. Uh-huh. No només per les coses que aconsegueix, sinó perquè no és un... No, ja se li veu que no és un cabron autèntic, no? Uh-huh. I ara de tant en tant apareixen històries que dius... Hòstia,
1: vull dir, sí, sí, sí.
0: Que paga, ja no és només que donin diners a causes, eh? Perquè clar, en tenen tants que donin, uh-huh, jo que sé, 300.000 euros a l'associació no sé què, és menys esforç per ells que per tu i per mi donar 50 euros, eh? Uh-huh. Però a vegades dius, hòstia, fan coses que és sorprenent, no?
1: Sí.
0: O l'Eto...
1: Bueno, el Rashford també tenia un vessant, es veu, humanitari.
0: El Rashford
1: també
0: era un tio que encaia molt bé, com, sí, vaig dir en una entrevista, que les havien passat tan canutes ell i la seva mare, uh-huh, que quan va arribar professional a Manchester, el tio va fer una associació que porta la seva mare, que es dedica a donar, a aconseguir menjars populars,
1: nens,
0: donar,
1: sí,
0: menjadors socials, no? I que encara que ell estigui aquí i tal, pues segueix igual, no? I clar, és que hi ha molts jugadors que surten de la misèria,
1: segur, ha, segur,
0: molts paletes o molts,
1: sí, sí, sí,
0: que surten de la misèria absoluta, vull dir, a l'Iñaki Williams l'altre dia que ja ho vam parlar aquí, un dia va tornar a dir que està molt orgullós que Espanya hagi guanyat el Mundial, perquè la seva mare està molt orgullosa i la seva mare va arribar aquí saltant la tàpia de Ceuta, no? O de Melilla. I clar, és que hi ha jugadors que arriben de la més absoluta amb les misèries, i alguns se'n recorden,
1: sí,
0: i actuen en conseqüència, i alguns se'n recorden però no actuen en conseqüència.
1: Correcte,
0: no? Bueno,
1: molt bé, Joan, doncs després d'aquest tempus una mica nostàlgic, bé, ens acomiadem per avui. Recordem, si esteu interessats, i per presentar-vos el dimecres, dia 29, a les Escoles Velles de Sant Pere de Riudebitlles, a les 7 de la tarda, el llibre del Jordi Romeu sobre els 100 anys de l'equip de futbol de Sant Pere de Riudebitlles. A tots vostès, en nom del Joan Alonso i d'un servidor, el Joan Serra, els esperem la setmana que ve amb més notícies, amb més safareig, i com sempre diem, visca el Barça i força Orsay.
0: Visca.

Hola, hola, què tal? Què tal? Com esteu? Tots bé? Doncs vinga, comencem a gaudir d'una nova edició del programa Retorn als 80. I comencem la marxa a la pista de ball d'Ona Villas i ho fem amb el tema Hasley Cool. Vinga, que disfruteu del programa d'avui.

vinga, vinga, i que no pari la molt bona música dels anys 80. I ara tenim un altre gran tema, Heart on Fire.

Vinga, vinga, i que no pareu de ballar a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim amb el tema Midnight Mirage.

Vinga, vinga, que no pari aquesta gran música dels anys 80. I ara tenim un tema anomenat Cadillac Night. Vinga, amor a l'esquelet.

vinga, vinga, que no baixi el ritme a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim amb el tema Oh Valentine.

I vinga, seguim movent l'esquelet a la pista de ball d'Ona Villas i ara ho fem amb el tema Whitbin, Paradise and Pain.

Bueno, i un dia més arribem al final del programa i ho fem amb el tema Midnight Heartbeat. Bueno, espero que hàgiu gaudit d'aquest programa d'avui, que hàgiu ballat força, que hàgiu disfrutat de la pista de ball d'Ona Villas, i us espero al pròxim programa. Vinga, guapos, no hi falteu. Una forta abraçada i visca la pista de ball d'Ona Villas!

to the Insane Asylum.

my goon, that's on. Google later working now. Putting my goals.

0: Ona Bitlles.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Fa poc més de 3 setmanes que hem entrat en l'estiu meteorològic i ja veiem que la cosa es complica, no va bé. Temperatures molt altes, sequedat extrema i, conseqüentment, incendis forestals. La natura plora i les persones que l'estimem també. Aquests darrers dies, l'incendi del Baix Empordà, que ha afectat més de 2.000 hectàrees del Parc Natural de les Gavarres, ha sigut el més mediàtic. Desgraciadament, no ha sigut ni tan sols l'únic. Avui comencem Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, escoltant una cançó que pràcticament és un lament. Parla de l'amor i compara la seva intensitat amb la del vent, dient que el vent és salvatge. La cançó és Wild is the Wind, i el vent, en el nostre cas, i com hem vist a les Gavarres, és el factor clau que pot convertir l'incendi en un desastre i una tragèdia irreparables. Aquí teniu Wild is the Wind per Nina Simone.

0: Hi, this is Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: L'estiu és l'època dels incendis forestals, però afortunadament no tots són aspectes negatius. També és l'època dels festivals de jazz i el passat cap de setmana hem batut rècords. Dos estrelles han vingut a presentar el seu darrer disc. Una és una noia i una estrella emergent i sorprenent per la intensitat i la força del seu directe. És la Kesia Benjamin, saxofonista alt, que l'any passat va visitar Barcelona i va actuar en el Molino. El seu nou disc, que acaba de ser editat fa poc més de 10 dies, es titula We Dream i compta amb col·laboracions tan especials com la de la pianista Hiromi. Aquí en teniu una mostra, la Kesia Benjamin amb Hiromi i Flame Keeper.

La Kezia Benjamin i una mostra de com sona el seu darrer disc, el seu nou disc, We Dream. La cançó que hem escoltat és The Flame Keeper. I la segona estrella que ha vingut a presentar el darrer disc que ha editat, Words Fall Short, es titula. És un home i una figura totalment consagrada en el món del jazz, Joshua Redman, un dels millors saxos tenors del món, que està fent gira amb el mateix quartet amb el que ha gravat aquest disc. En aquest quartet compta amb el pianista Paul Cornish com a figura destacada. Hem tingut a Joshua Redman i el seu quartet a Andorra i a Tiana, a la comarca del Maresme. I ara us portem Borrowed Eyes, una balada en la que el contrabaix de Philip Norris també hi té un paper molt destacat.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Repassem dos concerts més del cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol. Un el va protagonitzar un altre jove, Julius Rodríguez, un pianista nord-americà. I l'altre va ser a càrrec del grup Incógnito, veterans i supervivents del moviment batejat com Acid Jazz, que, com recordareu, va estar de moda, va estar d'actualitat als anys 90. Julius Rodríguez, que de vegades també apareix com

Orange Julius és, com us hem dit, una figura jove i emergent dins del panorama internacional. En els seus discos hi toca diversos instruments, els produeix i ofereix unes obres que podríem dir que són un tant eclèctiques, però sempre atractives, i on exhibeix influències molt diverses i, a més, la presència indissimulada de teclats electrònics. Però en directe va ser una altra història en el Club Jamboree de Barcelona. Va venir amb un format de jazz tradicional amb el trompetista Brandon Woody, un amic d'infància, com a veu solista. I van venir per interpretar les seves melodies, les melodies de Julius Rodríguez, en clau 100% jazzística, i demostrar que és un jove amb talent a dojo i un futur brillant, sens dubte. Ja us hem dit que es deixa influenciar per tendències molt diverses. Doncs ara escolteu Run to It i digueu-nos si en aquest còctel musical no hi ha una part de gospel força evident.

Julius Rodríguez, Run to It, del seu disc Evergreen, que és de l'any 2024, però és també el darrer que ha editat. I d'aquest jovenet anem a uns veterans, el grup Incognito, és a dir, soul, rhythm and blues, gotes de jazz, per un producte musical, l'acid jazz, elegant i ballable moltes estones, aspecte que no té per què ser un demèrit. Incognito és un grup que, en certa manera, té data de caducitat en aquest moment, perquè el seu líder històric, compositor de pràcticament totes les cançons i ànima del projecte, Jean-Paul Maunick, conegut com a Bluey, està molt malalt. Pateix Parkinson i la malaltia està suficientment avançada com perquè ja no pugui tocar la guitarra. En directe, òbviament, té un paper testimonial, si ho mirem des del punt de vista musical, però un paper important, perquè és el director, exerceix de director, i a més és la persona que es dirigeix al públic amb un missatge optimista, d'esperança, d'harmonia, un missatge que arriba al cor. Incognito també estan presentant nou disc, que es titula Music Magic Ironic, i aquí teniu la cançó It's About Time.

0: Hello, this is Sarah Dowling, and this is Jazz It.
1: Tornem a mirar endavant a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, perquè els dies 23 i 24 d'aquest mes de juliol hi ha programats dos concerts imprescindibles. Tots dos en el Palau de la Música Catalana de Barcelona i tots dos formant part del cartell del Festival de Jazz de la Ciutat, edició 2026. Diguem que són dues prèvies. El primer concert, 23 de juliol, Pat Metheny, el guitarrista de jazz més famós del món.

El Pat Metheny Group, l'any 1978, des del disc de presentació d'aquest projecte que va convertir a Pat Metheny en una estrella i un referent. La cançó que hem escoltat es titula Jaco i, evidentment, està dedicada a Jaco Pastorius, el mestre del baix elèctric, amb qui Pat Metheny va compartir la seva primera gravació a nom propi, el disc titulat Bright Size Life. Així sonaven el 1978 i ara sentirem com sona el grup actual de Pat Metheny. Des del seu darrer disc, Side Eye 3+, la cançó Our Old Street, un temps lent, una balada amb tota la seva sensibilitat i que va fent un crescendo a mesura que avança. Our Old Street.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Jazzit de BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. L'endemà del concert de Pat Metheny i el seu grup en el Palau de la Música, és a dir, el dia 24 de juliol, en el mateix escenari, el protagonista serà Marcus Miller, baixista elèctric, com Jaco Pastorius, que abans hem esmentat, però amb un estil i una intenció clarament diferents. Sempre diem que Miller es va reservar un lloc en la història del jazz i en la posteritat, quan va tirar endavant el projecte Tutu, en nom de Miles Davis, però una obra nascuda de la seva imaginació i talent.

Miles Davis i Marcus Miller i el seu immortal Tutu. I per posar-hi un contrast, com hem fet abans amb Pat Metheny, farem ara un salt en el temps, des de 1986, que és quan es va gravar i editar Tutu, fins a 2015, any en què Miller va editar Aphrodisia, un disc en el que hi trobem una adaptació de l'èxit dels Temptations Papa Was Rolling Stone. Els Temptations la van gravar l'any 1972 i la van portar al número 1, tot i que no la van escriure ells. En la versió de Marcus Miller, com era d'esperar, el baix elèctric és el principal solista.

Hem començat el programa d'avui amb una cançó molt trista i hem parlat dels incendis forestals. Volem acabar amb una cançó que és pur optimisme, un cant a la vida i al planeta, i a més, una de les cançons més conegudes del que sempre serà el rei del jazz, Louis Armstrong. La cançó, ja us ho podeu imaginar, és What a Wonderful World, quin món tan meravellós. I amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.